0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: en Ràdio Montornès.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
0: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
1: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Mites esportius amb Arnau Maimó.
2: La hongaresa Kristina Eger-Zeggi és una de les grans nedadores olímpiques de la història. Era especialista en proves d'esquena i estils i va guanyar 7 medalles olímpiques, 5 d'elles d'or. Va néixer el 1974 a Budapest. Al seu país la coneixen amb el diminutiu d'Eger. Va començar a nedar quan tenia 4 anys. De seguida, els seus entrenadors van adonar-se'n de les grans qualitats de la nedadora. Quan en tenia 12, va començar a entrenar amb Kis Laszlo, que seria el seu entrenador durant tota la seva llarga carrera. Laszlo era un dels millors entrenadors del país i utilitzava uns mètodes d'entrenament força innovadors, com per exemple entrenar en un carril més estret per així millorar el moviment de rotació dels braços. La seva primera competició important va ser en els Campionats d'Europa de 1987, on, tot i no aconseguir cap medalla, amb 13 anys va aconseguir classificar-se per a les finals de dues proves. El més espectacular va succeir en els Jocs Olímpics de Seül, el 1988, quan amb 14 anys va aconseguir penjar-se la medalla d'or en els 200 metres esquena i la de plata en els 100 metres esquena. En els Campionats d'Europa de 1989 no va fer la seva millor participació. Les nedadores alemanyes van estar molt fortes. Eger va aconseguir 3 medalles de plata. Però el 1991, en els Campionats del Món, va fer un cop sobre la taula i va guanyar 2 medalles d'or, 100 i 200 metres esquena. El mateix 91 va aconseguir 3 medalles d'or, 100 i 200 metres esquena i 400 metres estil, i va fer 2 rècords mundials. A partir d'aquest moment no pararia de penjar-se medalles tant a les Olimpiades com en els Campionats Mundials. Durant la seva espectacular carrera va aconseguir 5 marques personals. Repassem ara l'extraordinari palmarès olímpic de la Kristina Eger-Zeggi. Atlanta 1996 va aconseguir una medalla d'or en els 200 metres esquena i una de bronze en els 400 metres estil. A les Olimpiades de Barcelona del 1992 va aconseguir una medalla d'or als 100 metres esquena, una medalla d'or també en els 200 metres esquena, una altra en els 400 metres estils, i en les Olimpiades de Seül el 1988 va aconseguir una medalla d'or en els 200 metres esquena i una de plata en els 100 metres esquena. El 2001 el Comitè Olímpic Internacional va reconèixer l'extraordinària trajectòria de la nedadora amb la màxima distinció, l'Ordre Olímpic d'Or.
1: Mites esportius amb Arnau Maimó.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Tornès, 91.2 de l'FM.
1: Mira, té canes, arrugues de 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxán. Au, ja m'ha acabat.

Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús de...

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Yeah. Yeah.
1: Ràdio Montornès 91.2 FM. Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
3: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

tresni. Idem mati sembrar la terra, ir recoglir to cielo.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: No sé, de alguna manera sabemos que todo lo que empieza pues acaba y las vacaciones también se acaban.
1: Son momentos, claro, pero nadie dice que no puedas tener, si lo que decimos siempre en los programas, ¿no? Reservar en tu día a día esa pequeña micro vacación de
0: Claro.
1: una hora, aunque sea, ¿no? Y por qué no también otra cosa que podemos hablar algún día, lo de las microjubilaciones, que hay quien dice, pues oye, llevo muchos años trabajando, me voy a coger una excedencia de 3, 4 meses y voy a dar un descanso, que esto también se puede hacer.
0: Ajá. Pues
1: Podemos
0: mira,
1: hablarlo
0: lo
1: otro día.
0: apuntamos ahí para otro tema.
1: Eso.
0: Pues Elizabeth, como siempre, un placer compartir contigo un ratito. Bienvenida de nuevo a las mañanas de Radio Montornès en esta nueva andadura. Y bueno, ahí estaremos semana tras semana, como siempre.
1: Gracias a vosotros de nuevo por un año más de oportunidad de estar aquí con vosotros. Que es
0: Empezamos
1: un
0: otro
1: placer también.
0: curso.
1: Sí, otro curso, exacto.
0: Un
1: Con
0: abrazo
1: novedades.
0: fuerte, gracias.
1: Gracias a vosotros. Chao.
2: A Ràdio Montornès, de 10 a 12, edició cap de setmana de les mañanes amb Núria Cachán i Miquel Zafra.
0: Si esteu en situació d'atur o voleu millorar les vostres condicions laborals, no teniu més que trucar a la porta del Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Montornès. Avui hem convidat a l'Àngels Rial, tècnica d'intermediació, i ella ens porta diferents ofertes. Anem a repassar-les. Bon dia, Àngels.
3: Bon dia.
0: Ja estem aquí de nou.
3: Ja estem de nou aquí, sí.
0: Segona entrega aquest mes de juliol i anem amb les ofertes que ens portes per avui.
3: Sí, vinga, comencem. Una empresa de serveis de neteja busca una persona amb cotxe propi per fer neteja de fàbriques de Montornès Nord. L'horari seria totes les tardes, des de les 4 fins a les 9 del vespre, i ofereixen un contracte indefinit.
0: Segona oferta.
3: Sí, en aquest cas, una empresa de venda, muntatge i reparació de bombes per diferents processos de fabricació busca un ajudant de magatzem i mecànic per fer tasques d'ajudant tant de serveis administratius per taller mecànic com també de fer assistències fora de l'empresa. Els requisits que tingui formació professional de mecànica i la retribució és el salari mínim. La jornada és completa i el contracte indefinit.
0: Anem amb una altra oferta.
3: Sí, en aquest cas és una empresa que es dedica a la fabricació i comercialització de filferros d'acer galvanitzat i busca un operari o operària per fer tasques d'alimentació i supervisió de màquines automàtiques, manipulació de bobines, materials metàl·lics o components amb pesos puntuals de fins a 20 quilos, suport en tasques de càrrega i descàrrega, i també hauria de fer control de qualitat en línia de producció, realitzant mesures, verificacions visuals i controls dimensionals amb instruments de precisió. També hauria de fer registre i introducció de dades o codis en pantalla tòtem digital, assegurant la traçabilitat del producte. També hauria d'utilitzar pont grua i carretó elevador pel moviment de materials, i si no disposa d'aquesta formació per utilitzar aquests carretons, doncs l'empresa li proporciona la capacitació. En aquest cas, l'horari de feina és de dilluns a diumenge amb torns rotatius de matí, tarda, nit. És el torn americà que diuen.

0: I anem amb una oferta més.
1: Sí, en aquest cas és l'empresa que es dedica a la fabricació i distribució de productes farmacèutics que necessita maquinistes qualificats, tècnics de manteniment. Tasques que han de dur a terme és control i ajust de paràmetres de màquina, manteniments, reparacions mecàniques, neteja de maquinària, etc. Horari, en aquest cas, és de dilluns a divendres, també torns rotatius matí, tarda, nit. També necessiten personal que vulgui fer el torn de caps de setmana i festius. Requisits, un cicle formatiu de formació professional o de grau mig o de grau superior, però en la modalitat tècnica, mecànica, electromecànica, electricitat, automatització robòtica, producció mecanitzada, etc. O si no, similar.

0: Si té un certificat de professionalitat tret pel SOC, també val. La persona també ha de tenir coneixements d'informàtica a nivell d'usuari mig i també és preferible que tingui el permís de conduir tipus B i vehicle propi. Aquí, en aquest cas, el salari ens diuen que està entre 32.000 i 35.000 euros anuals amb variables associades als torns.
1: Doncs ja sabeu, si teniu interès per alguna d'aquestes ofertes que ens ha portat avui l'Àngel Rial des del Departament d'Ocupació, us podeu posar en contacte amb ells.
0: Sí, us recordem això, que per apuntar-vos a una oferta heu d'estar inscrits en un servei local d'ocupació, val? Llavors, per fer-ho, podeu demanar cita de manera presencial o per telèfon. I per telèfon seria el 93 566 7004 i si no, truqueu al telèfon de sempre de l'Ajuntament, que és el 93 572 1170 i marqueu l'extensió de la borsa de treball. Val? També ho podeu fer de manera presencial. En aquest cas, doncs, venint al carrer Sant Isidre 1113, us atendrem cada dia de 9 a 2. Llavors, via web, a través de la web també podeu demanar, trobareu un formulari que també podeu demanar qualsevol cita o fer qualsevol consulta. I, bueno, això de recordar-vos que l'horari d'atenció al públic és cada dia de 9 a 2.
1: Perfecte. I ja per acabar, doncs, recordeu que de cara a l'octubre, setembre-octubre, començaran de nou les formacions, no?
0: Sí. En aquest cas, us recordem que al setembre durem a terme el curs de competències comunicatives i relacionals en entrevistes de feina exitoses. En aquest cas es durà a terme el 28, 29 i 30 de setembre al Casal de Cultura i l'horari de matins de 9:30 a 1:30. I llavors, de cara ja a l'octubre, faríem el de com reinventar-se laboralment després d'emigrar i aquest també el farem al Casal de Cultura. Aquest dura un dia més, seria el 26, 27, 28 i 29 d'octubre i seria de matins també de 9:45 a 12:45.
1: Doncs aquestes són les propostes que ens porta avui la tècnica d'intermediació laboral de la bossa de treball, Àngels Rial. Àngels, com sempre, gràcies i fins a la propera.
0: Fins a la propera. Gràcies a vosaltres.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Els millors moments dels matins, ara, durant el cap de setmana.
4: Bé, doncs avui tenim a la Raquel Marco, dinamitzadora de la Unió de Botiguers, i és que ens ha d'explicar moltes coses. Bon dia i benvinguda, Raquel.
5: Hola, bon dia, Núria. Sí, sí, bé, carregadet, eh?
4: Avui,
5: mes de setembre.
4: Déu-n'hi-do, avui vens ja amb tutti pleni de propostes que tindrem de cara a Festa Major, no?, al setembre.
5: Sí, ja estem... Bueno, ja vam fer la presentació l'altre dia a la Joan Miró. L'Ajuntament va fer totes les activitats que es faran, totes les novetats que hi haurà aquesta Festa Major, i sí, amb un munt de novetats.
4: Anem a començar,
5: comencem,
4: perquè
5: sí.
4: La Unió de Botiguers està a tot el sarau, vull dir que hi ha moltes coses. Samarreta, comencem per la samarreta, que tots la esperem allò amb ganes, no?
5: Sí, doncs ja vam presentar la samarreta, el dissenyador és el Sergi López, un disseny molt, molt atractiu. Per primer cop aquest any la samarreta és a tot color. Vull dir, sempre hem fet un parell de colors o tres com a màxim, però ara la tenim a tot color, amb un color blau marí, molt bonic, la veritat és que està agradant molt.
4: Sí, el fons blau marí és molt guai, sí, perquè combina amb tot, no?
5: Sí, a més estilitza, diuen que estilitza.
4: Sí?
5: No, i bé, tot un èxit, la veritat és que ja les tenim a la venda, ja hem començat a vendre-les el dilluns mateix a les 7 de la tarda, ja la gent ja anava cap als punts de venda. Recordem que és una samarreta solidària, que la recaptació va cap a Vivermont, ja sabeu, l'associació de Montornès, que tracta, bueno, amb infants amb diversitat funcional. I bé, molt contentes de la rebuda que està tenint, i bueno, esperem que sigui rècord de vendes i que puguem fer molta recaptació.
4: És molt guai, té unes lletres molt, molt grans, i dins la lletra podem veure l'Ajuntament, els diables, els gegants, el castell, el més significatiu de Montornès.
5: Sí, representa, no?, molt Montornès. Jo crec que és una samarreta molt representativa de la Festa Major.
4: I després, doncs, d'aquestes lletres que posa Montornès, doncs, FM 26, MDV, no? Que és Montornès del Vallès. Doncs res, ja la teniu. On la podem comprar,
5: sí,
4: Raquel?
5: Sí, us informo dels punts de venda, que són forces, o sigui que ho teniu fàcil per aconseguir-la. Tenim el Gato con Botas, al carrer Balmes, la tienda de Juani, també a la cantonada del carrer Balmes amb Palau d'en Meia, Un Mundo Mágico, és la botiga de xutxes que hi ha a la plaça de l'Enxaneta. I després també tenim Calarrebe, al carrer Major,
4: aquí al costat.
5: Sí, aquí costadet, i la Polleria Angelita a Montornès Nord. I
4: molt
5: també informar-vos que estarem aquest divendres i el que ve al Mercat Ambulant, a la plaça Pau Picasso, el divendres al matí. També hi ha una carpa i estaré jo mateixa allà perquè les pugueu comprar.
4: Molt bé, al mercat. Doncs vinga, ja tenim per un costat la samarreta de la Festa Major, però aquest any la Unió de Botiguers ha fet més coses i estem molt expectants a aquest àlbum de cromos del que tothom parla. Explica'ns, Raquel, què
5: sí,
4: és això?
5: Sí, aquesta novetat que hem fet amb tanta, bueno, amb molt de temps, perquè la veritat que té feina, és una cosa que té molta feina, però que ens ha quedat super, jo crec, que és una proposta perquè la canalla de Montornès conegui el que són les tradicions de la Festa Major, vull dir que conegui totes les entitats, com funciona. És un àlbum de cromos on farem 1.500 àlbums, repartirem 1.500 àlbums. Aquests àlbums es repartiran a les escoles el 8 de setembre, la setmana del 8 de setembre, totes les escoles de Montornès, de I3 fins a 6è de primària.
4: Molt bé.
5: Tots rebran i totes rebran un àlbum. Aquests àlbums, pues, haurà de, bueno, necessites uns cromos per acabar de completar.
4: A veure, l'àlbum, ens ha portat a l'àlbum, els
5: explica
4: cromos.
5: Una història, sí. Explica una història, és la Laia i el Nil, i bueno, es tracta de, ells necessiten recuperar les tradicions de la festa major, explicar, bueno, pues, un munt de història, una història que està molt, molt, molt bé. Uh-huh. I llavors tenim 15 cromos, la canalla i els no tan canalla, perquè jo crec que a més d'un adult també s'animarà.
4: Això agradarà, sí. Suposo que algunes botigues trobarem a l'àlbum. No?
5: Alguns àlbums també estaran per aquells nens que no van a l'escola, per exemple, aquí a Montornès, i per aquells adults que també la vulguin fer. No? Perquè ara t'explicaré, a més també hi ha un sorteig. Bé, són 15 cromos que s'aconseguiran fent compres en els comerços associats. La llista de comerços es teniu a la pàgina web de la Unió de Botiguers. En l'àlbum també surt, hi ha un QR, i el programa de la Festa Major també ho trobareu, vale? Això serà fàcil. Com deia, seran 1.500 àlbums i 26.000 cromos. Déu, o sigui, no? Que n'hi ha per tothom. Jo crec que tothom podrà anar fent compres i aconseguir-ne, sortiran de repetits, ja sabeu que el que té això dels cromos és que surten...
4: Després hem de canviar-los.
5: I després ja canviarem, farem alguna trobada perquè la gent pugui canviar-los, i si els hi falta algun, doncs pugui aconseguir-los. Com et deia, també tenim un sorteig. Tots els àlbums aniran numerats, tindran una numeració.
4: Molt bé.
5: Vale? Sortejarem 3 targetes regal de la Montornès Som Comerç de 75 euros cadascuna. Vale? Cal fer la inscripció, o sigui, tu al final hauràs d'entrar al QR, llegir totes les bases del concurs, i al final de tot hi ha un formulari on posaràs el teu nom i els cognoms, el telèfon, i llavors el número d'àlbum que tens.
4: Molt bé.
5: Vale? I el 28 de setembre és a les...
4: On està el número de l'àlbum?
5: L'àlbum sortirà aquí darrere, a la contraportada. Veus, aquí hi ha les bases amb el QR, i aquí sortirà el número de l'àlbum.
4: Molt bé.
5: És important que es guardi aquest àlbum, perquè després, quan fem el sorteig, s'haurà d'entregar i comprovar que estigui tot complet. Vale? I bé, doncs aquesta és aquesta novetat que jo crec que agradarà molt, sobretot a la canalla. Ahir em preguntava, la gent del carrer i em parava i em deien, escolta, quan comença això de l'àlbum? Dic, no patiu, que hi ha àlbums per tothom, i es farà al setembre, tot això es farà al setembre.
4: Al setembre, de cara a la nostra festa major d'enguany. A més de la samarreta i de l'àlbum de cromos de Montornès del Vallès, doncs encara ens queda un concurs que organitza també la Unió de Botiguers i que té a veure amb els seus aparadors i amb els nostres balcons.
5: Exacte, sí, un concurs d'aparadors i balcons, ojo, perquè també poden ser balcons i inclou terrasses, finestres, vull dir, tot el que estigui relacionat amb la Festa Major i que pugui optar, doncs, al concurs, és benvingut. Tenim les bases també a la pàgina web de la Unió de Botiguers.
4: Molt bé.
5: També en el programa de la Festa Major trobareu un QR. Heu de fer les inscripcions. Teniu del 7 de juliol al 14 de setembre ja es poden fer les inscripcions.
4: T'has d'inscriure per decorar.
5: Sí, exacte. Ens has de posar les dades perquè nosaltres hem d'anar a veure, doncs, aquell balcó o aquell aparador. Animo tothom perquè hi ha dos premis, una targeta regal de 150 euros pel millor aparador i una altra de 150 euros també per al millor balcó, finestra, terrassa, casa...
4: El que sigui,
5: el
4: no?
5: El que sigui. És important inscriure's, sobretot inscriure's, perquè ja et dic, si no, nosaltres no sabem on hem d'anar. El jurat que pertanyen a la comissió de festes de la Festa Major, o sigui que estarem entretinguts, perquè jo crec que s'apuntarà molta gent i haurem d'anar a veure molts aparadors i molts balcons. A les bases del sorteig veureu que, bueno, tot el que suma més punts, que al final és, pues, que sigui sostenible, que estigui molt orientat a la Festa Major, bé, diverses coses que les podeu trobar allà.
4: Perfecte. Doncs ja tenim una mica 5 cèntims de totes les activitats que amb motiu de la nostra Festa Major organitza enguany la Unió de Botiguers. Però de cara a setembre encara hi ha més coses, perquè ja sabeu que la Unió de Botiguers cada mes aproximadament fa sortejos i a més també Em sembla que té una campanya de cara a la gent gran que farà un seguit de xerrades. Quins sortejos tindrem de cara al setembre?
5: Doncs mireu, l'Ajuntament ens ha facilitat 15 invitacions per les Bernedes d'un dia. O sigui, sortejarem a través de la Montornès Som Comerç. Tot això ja ho posarem a les xarxes socials i no patiu que estareu ben informats de quan arribi. Ara farem uns dies de vacancetes a l'agost, però al setembre vindrem amb molta força i tot això estarà ben informat. Ja sabeu que la Monader el que fa és que t'envia totes les notificacions i t'enteres de tots els sortejos que es fan, així que farem aquest sorteig de les 15 invitacions. I a més, volia explicar-vos el tema de les xerrades informatives que farem als casals de la gent gran d'aquí de Montornès, tant el del centre com el de Montornès Nord. Estem preparant unes xerrades perquè tots aquells que encara no heu actualitzat l'app Montornès Som Comerç, d'on ho pugueu fer. Jo personalment ajudaré a tothom a descarregar-la i actualitzar-la, i el que vulgui la targeta física, ja sabeu que també tenim la targeta física, la podrem fer totes juntes. I bé, s'estan preparant, encara no sabem el dia en concret, però també us informarem, posarem cartells també pel poble perquè tothom que ho necessiti i que ho vulgui, doncs vingui aquell dia i bueno, el puguem ajudar.
4: Xerrades informatives per la gent gran, els casals de la gent gran.
5: Exacte, els casals de la gent gran, estarem allà fresquets. Allà vam fer una en el mercat un divendres, ens va fer molta calor, va ser aquell dia també de l'incendi que va haver Tiana, i la veritat és que la gent no va sortir gaire, però ara tornarem a fer-ne en els casals i esperem que tothom s'animi a venir.
4: Tot per actualitzar l'app de la Unió de Botiguers.
5: Exacte, sí, per actualitzar-la i per la gent que encara no l'utilitza, doncs explicar-li
4: com funciona.
5: Com fer-ho.
4: Molt bé. Doncs tot això és el que té a la vista la Unió de Botiguers, Déu-n'hi-do, molta feina, gira molta feina,
5: sí,
4: com sempre.
5: Sí, ens ve la Festa Major, el Nadal, ja saps que...
4: Sí, tot i que ja heu fet la feina, perquè Raquel, tots els cromos, l'àlbum... ja s'ha pensat, ja s'ha organitzat, ja s'ha fet, vol dir que ara s'ha de posar en marxa. Exacte. I veure una mica la recepció que té,
5: sí,
4: tot
5: que
4: plegat.
5: Sí, que tingui molt d'èxit, esperem que sí, la veritat que és una novetat, no s'havia fet mai això de l'àlbum i creiem que animarà molt a la gent i bueno, al final l'objectiu és que la gent segueixi fent comerç local. Ja saps que el comerç local està molt tocat i necessitem fer moltes coses perquè la gent es quedi aquí. Ja sabem que la gent compra local, però volem que encara es compri més i que puguem aconseguir aquests cromos i que la gent es quedi al poble.
4: Doncs ja sabeu, per aconseguir els cromos, que serà sense cap dubte tot un èxit aquest àlbum de cromos, el que heu de fer és comprar a les botigues adherides a la Unió de Botiguers i el volum de compra, quan hem de comprar perquè ens donguin aquests cromos?
5: Només seran 5 eurets. Cada 5 euros us donaran un sobret amb 4 cromos, així que bueno, és molt fàcil aconseguir-ne. De segur que aneu a buscar doncs el pa, el croissant, el que sigui, i de seguida es donaran els cromos.
4: Molt bé. No sé si vols afegir alguna cosa més,
5: no,
4: Raquel.
5: Res, donar-te les gràcies, donar-vos les gràcies, com sempre, per ajudar-nos a fer-ne difusió. I
4: parlem al setembre.
5: Ens tornarem a veure al setembre i us informaré de com estan en tota la campanya.
4: Doncs, com sempre, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí a Les Mañanes i t'esperem al setembre.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Les Mañanes de Ràdio Montornès. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
6: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
6: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
6: De 10 a 12, edició cap de setmana de Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: Doncs tal i com hem anunciat a l'inici del programa, tenim el Casal del Lleure, una proposta educativa on el joc és l'eina principal de l'aprenentatge, però també tenim el complex esportiu Les Vernedes. De fet, allà és on es fa el casal multiesportiu, també per infants que vulguin divertir-se, créixer i compartir en un entorn motivador. Tenim a les dues monitores, directora, que per un costat la convidada és la Júlia Pinto, que ja hem pogut parlar amb ella d'altres anys. És directora del casal esportiu del SEM Les Vernedes. Júlia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé, molt il·lusionada aquest any.
0: Sí?
1: Sí, estem cada cop més treballant conjuntament amb Lleure, que aquest any tenim la Raquel de directora. I estem fent un molt bon equip.
0: I avui has vingut amb la Raquel, la directora del Casal del Lleure. Bon dia, Raquel.
2: Bon dia.
0: Raquel Fernández.
2: Sí.
0: Què tal?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Bé, a més veniu amb dos, nen i nena. Heu fet combinació, no? Tu qui ets?
3: La Noa.
0: Noa, què tal?
3: Bé.
0: Estàs al Casal de?
3: De Lleure.
0: De Lleure. I tu?
4: Jo em dic Martín i estic al Casal Esportiu.
0: Molt bé. Suposo que cadascú de vosaltres heu triat aquell casal que us agradava més, no?
4: Sí.
0: Heu triat vosaltres o els papes?
3: Jo.
0: Molt bé, ho tenen clar, no? Déu-n'hi-do. Bé, expliqueu-me una mica com està el casal aquest any, Júlia. Com has vist la posada en escena, l'entrega, les ganes, la calor? Com has vist tot això?
1: El casal, a mesura que ha anat passant aquestes setmanes, no? Hem anat millorant el tema de la calor, ¿vale? Perquè ara estem més en un episodi i no en una onada. Tot i així estem prenent les mesures necessàries i reubicant els infants a espais d'ombra o espais amb climatització. Però bueno, de moment no hi ha hagut cap dia de pluja. S'han pogut portar a terme totes les activitats, totes les jornades, sobretot la jornada conjunta que també vam fer conjuntament amb Lleure.
0: Sí, ara en parlarem.
1: O sigui que molt i molt bé.
0: I Raquel, com està la canalla del Lleure amb aquesta calor? Ja sé que heu triat sobretot refugis climàtics, tenim una escola que està adequada i tot això suposo que fa molt més fàcil el dia a dia, no?
2: Sí, de fet, és el que diem. Al final ens hem d'adaptar a la situació, la climatologia doncs, va canviant, les temperatures cada vegada són més elevades, per tant, tot i que hi ha una programació prèvia, sí que és cert que al final ens hem d'adaptar a la situació que tenim i les necessitats. Per això fem servir els refugis climàtics principalment, espais d'ombra, i la premissa també és prioritzar sobretot jocs d'aigua i adaptar les activitats que tenen ja programades, incloent aquest element d'aigua per poder doncs, passar per aquestes temperatures que al final... Doncs,
0: de la manera més adient.
2: Més adient, no? I que puguin continuar gaudint d'igual manera.
0: Com porteu la calor?
4: Bé,
0: tu m'has dit que et deies?
4: Martín.
0: I tu m'has dit?
3: Noa.
0: Martí, com passeu la calor?
4: Doncs cada vegada la calor va afluixant, no fa tanta calor, però al principi el casal sí que feia calor. També fem activitats d'aigua i això fa que no tinguem tanta calor i...
0: I ja està, no?
4: Sí.
0: Molt bé, que bé s'explica, eh? Déu-n'hi-do, el Martí.
3: Doncs jo, la calor, pues, fa molta calor. I aunque anem a les piscines que ens ho passem molt bé, pues, fa calor. Però això no podem controlar.
0: Clar. De totes maneres, suposo que la teva activitat preferida serà la piscina. Perquè sí. Has dit la piscina, sí?
3: Sí. Però també, que jo faria més vegades a diferents anys, un divendres vam anar al Mercadillo i vam amb unes... Ara estem amb la màquina del temps, el tema. I vam fer com uns trueques amb uns clips als del Mercadillo dient si ens podien, si ells volien, canviant-nos alguna fruita o pollastre. i ens van canviar cereses, un pollastre amb patates, xurros,
0: ala,
3: donuts i olives.
0: Molt bé,
3: i
0: no?
3: I melocotons.
0: Molt bé. Ara en parlarem de, justament, no? D'aquell fil conductor que tots els casals, sobretot el de Lleure, treballa. Suposo que l'esportiu també té el seu. Però hi ha una cosa que és fonamental en tots els casals, i tot i que no hi són aquí, tenim a les directores, però no tenim monitors, són els monitors i monitores, no? Perquè sin ells això seria impossible. Quants nens i nenes han passat per al esportiu, Júlia, i quants monitors? Suposo que és una qüestió de ràtio, no?
1: Sí, parlant justament d'aquesta ràtio, estem tractant inscripcions esportives de 360 nens únics. La setmana amb més nens ha sigut de 307. Llavors, els monitors estem en 37 com a màxim de monitors la setmana on hi ha més afluència. I després també tenim tot l'equip de vetlladors, que fem tot aquest acompanyament.
0: Molt bé. I en el cas del Lleure?
2: En el cas del Lleure han estat 185 inscripcions i tenim també equip de monitors i equip de vetlladors i vetlladores, que en total sumen 30 persones de l'equip per poder coordinar amb tots els grups i amb tots els infants.
0: La resposta suposo que dels nens i nenes encantats de la vida, no? Com cada any.
1: Sí.
0: O es queixen?
1: No, no es queixen, no. La veritat és que ho estan gaudint molt. Bueno, ells esportius sempre tenen piscina cada dia. L'únic que hi ha 3 dies que feu com més natació, sí, més aprenentatge, no?, dins del medi aquàtic. I els altres dos és a la piscina d'estiu, que és més recreatiu, però sempre dinamitzat amb jocs. Llavors, bueno, amb remull estem sempre.
0: Clar, això té un gran què. Al Lleure no passa el mateix.
2: Al Lleure no passa el mateix, però sí que és veritat que al final, doncs, sí que de cicle mitjà a cicle superior sí que tenen 2 dies de piscina.
0: Molt bé.
2: I després, al final, bueno, nosaltres treballem molt el que és la nostra eina principal, que és el joc, i estan super il·lusionats, fan moltes activitats i de fet proposen moltes coses també, en concret el grup de 5è i 6è, que la Noa ve en representació, doncs també tenen un pes més important perquè al final són els més grans, llavors ells tenen una responsabilitat més gran que fan que la resta puguin gaudir del centre d'interès d'aquest any, que és artistes a través del temps, i són els encarregats i encarregades de que la màquina del temps, que és la que ens ajuda a transportar-nos a diferents èpoques, són els que la controlen i que fan que funcioni. Així que depenem una mica del cicle superior, de que tot funcioni i que tota la resta d'infants puguin viatjar i conèixer el món artístic de totes les èpoques.
0: Que guai, no?, la temàtica.
3: Sí.
0: T'ha agradat?
3: Sí.
0: A tu, Júlia, no sé si és la mateixa temàtica o a l'esportiu no hi ha aquesta temàtica, no?
1: Nosaltres a l'esportiu no tenim aquest fil conductor...
0: El centre d'interès, no?
1: Sí, no tenim centre d'interès com a tal.
0: L'interès és l'esport?
1: L'interès és l'esport i fins al final hi fem... O sigui, el que sí que s'intenta és que cada any hi hagi com nous esports a descobrir, nous aprenentatges i seguir amb aquests valors d'un joc net, no? Que hi hagi un flair play... I van descobrint doncs, nous esports o esports alternatius.
0: Què heu fet de nous aquest any, Júlia? Què heu presentat?
1: A veure, Martín, què hem fet aquest any de nou?
4: Els hinchables.
1: Bueno, però això va ser una jornada conjunta
0: sí,
1: de Lleure.
0: Sí, ara en parlarem.
4: Uf, d'esports hi ha molt que hem tornat.
1: Vam fer el netball.
4: Netball?
1: Sí, que és la combinació entre un bàsquet i un handball.
4: Mm. Ah, sí.
1: Sí, que és la pilota aquella com, que és de ratlles blanca, verda i rosa. Sí, que és la combinació entre dos esports, que és realment el netball és un esport que aquí no es veu. Llavors sempre intento fomentar esports una mica més alternatius, que a vegades són esports d'altres països, que aquí encara no estan molt vistosos, i és la manera de que tothom parteix de la mateixa base.
0: Que no en saben com funciona, no? Han
1: que realment els extraescolars tenen un altre tipus d'extraescolars i, òbviament, que hi ha algun dia que juguem al bàsquet, handball, futbol, que no és el més conegut, però a mi m'agrada sempre apostar per altres esports no tan coneguts i que ells sí que puguin arribar-los a conèixer.
0: I funcionen, Júlia?
1: Funcionen.
0: Els hi agrada? Sí.
1: Els hi agrada, o sigui, també els hi agrada molt fer el seu superesport, que sempre dominen,
0: que és obvi, el cadascú, no? El seu, no?
1: Sí, cadascú el seu, i són els més coneguts, no? els esports com més clàssics. Però dins d'uns esports que tothom parteix de zero, la cohesió del grup, no?
0: És de zero,
1: és molt més gran. No hi ha tant la diferència d'habilitats.
0: Clar. A tu quin és l'esport que més t'agrada?
4: L'esport que més m'agrada és futbol.
0: Mm-hmm.
4: Sí. I però si hauria de votar que no sigui esport així tradicional, seria el pickleball.
0: El pickleball, sí, explica'ns. Sí.
4: És com, hi ha pales que són com pales de playa, i hi ha una pilota que nosaltres ho vam fer al camp de tennis.
0: Uh-huh.
4: I és com tennis, pot botar una vegada al teu camp, no pot tocar la red, sí, és divertit. A mi
0: quants anys tens, Martí?
4: Jo tinc 11 cap a 12.
0: Molt bé. Quina conversa que tenen, els nens d'avui dia, Déu-n'hi-do. A tu l'esport no t'agrada massa? T'agrada
3: sí,
0: més el joc?
3: Sí, m'agrada, però prefereixo el casal de lleure.
0: Molt bé. Quants anys tens, tu?
3: 11 cap a 12, també.
0: Molt bé. Doncs heu portat canalla del mateix grup. A quin col·le vas, tu?
4: Jo a l'escola Palota Atmella.
0: I tu, no?
3: Al Font Freda.
0: Molt bé. Doncs parlem d'aquesta festa que s'ha fet en comú, que és la primera vegada que el lleure i l'esport es junten i fan com un gran dia, no? Això es trobava a faltar, perquè no deixen de ser dos casals que doncs surgen del mateix moviment. Un tira cap a l'esport i l'altre cap al joc. Com va estar aquesta activitat? Expliqueu-me una mica les directores. Raquel, per exemple, com va ser aquesta trobada? On es va fer? Com van a participar la canalla? De quina manera?
2: Doncs mireu, vam organitzar una jornada en la que hi havia principalment uns inflables i diferents propostes d'inflables de sec i aquàtics també. Uh-huh. I també a la vegada vam organitzar una mena de racons de diferents estils d'activitats, algunes més d'aigua, altres més dirigides, entre esportives i de lloc també, per poder combinar-les. I tot això va tenir lloc al CEM Les Verneres, perquè per tema d'espai, amb tants números d'inscrits, al final, entre els de lleure i els esports, era on ens ubiquem, no? Llavors vam decidir ubicar-nos allà, perquè també hi havia la piscina com un racó més per poder fer altres activitats, i llavors pues, al final era l'espai com més que podíem abordar aquest gran número d'infants, no?, que per fer la jornada. I va estar superbé, molt divertida, ens ho vam passar molt bé, vam gaudir moltíssim. Nosaltres el feedback que tenim tant d'infants com de l'equip de monitors i vetlladors, i també fent la valoració conjuntament entre lleure i esports, i és que va ser una jornada molt positiva, que s'ho van passar superbé. Va ser un dia molt calorós, sí que és veritat. Sort que teníem els inflables d'aigua i també vam poder aprofitar el camp de futbol que tenen els aspersors, llavors contínuament estaven programats per poder engegar-se i poder gaudir més encara. O sigui que la veritat és que va ser una jornada molt intensa però molt divertida, i que realment al final la valoració que ens han donat ha estat molt positiva, i que la volen tornar a repetir, per tant...
0: Llavors, l'any que ve, Júlia, tindrem nova activitat conjunta.
1: Sí, o sigui, si tot ens ho permet, nosaltres estem molt contents, perquè ells ja feien aquest tipus de jornada, nosaltres és com... ens hem acabat d'unificar, no?, i estem fent aquest pas d'Equador, que és aquesta jornada d'inflables, i després ja l'any anterior vam començar a fer la festa conjunta final...
0: Uh-huh.
1: Que d'aquí la setmana que ve se'n tornem,
0: perquè això ja
1: no acaba.
0: Bueno, no, això ja s'acaba.
1: S'acaba, però no, perquè la setmana que ve ens queda l'últim de l'últim, super, super, super guai, que ens tornem a juntar en una altra ubicació, no serà en el CEM, i tornarem a fer una superfesta per fer un comiat de l'estiu.
0: Molt bé. I vosaltres, Martí i Noa, us heu apuntat a totes les setmanes del
4: sí,
0: casal?
4: Sí, sí. Des de l'inici fins al final, he estat totes.
0: Llavors vol dir que estareu en aquesta festa final.
4: Sí.
0: Teniu ganes?
4: Sí.
0: O no?
4: Sí.
0: Sí, perquè després, tu què fas, Martí, quan acaba el casal?
4: Doncs m'aniré de vacances.
0: Amb la teva família?
4: Sí, amb la teva, amb la meva família.
0: On vas?
4: Em vaig a Ibiza i Formentera.
0: Toma, ja. I la Noa?
3: Jo també aniré de vacances i aniré a la Ràbita, un poble de Granada.
0: Toma, ja, molt bé. Escolta'm, Noa, però tu tens ganes d'aquesta festa? Final
3: sí, jo no sabia que...
0: No?
3: No, no ho sabia que després faríem una festa, però sí, tinc ganes.
0: Que guai. I ens podeu avançar alguna cosa d'aquesta festa o és surprise?
2: Hi ha un punt que és una mica sorpresa, però serà una festa molt animada, hi haurà animació que a més també formen part l'equip de monitors i monitores i balladors i balladores dels dos itineraris que ens ajudaran a poder gaudir d'aquesta estona conjuntament, música i portem el banyador. Això és el que us puc dir, que hem de portar el banyador perquè ens refrescarem i molt.
0: Això és el que més els hi agrada, sense cap dubte. Abans de marxar, perquè ja estem acabant, s'acaba el temps, és important recordar que la inclusió també es treballa als casals i jo crec que això també ho hem de destacar, no?
1: Sí, és molt important per nosaltres. No és una activitat puntual, sinó és una manera de treballar. I que portem treballant amb això hi ha moltes edicions, hi ha un treball darrere de gran magnitud i que realment jo crec que ho estem aconseguint. O sigui, es veuen les progressions, es detecten també nous casos, es treballen sobre aquests casos i aquests casos es segueixen també durant l'any dins dels altres centres que nosaltres tenim de l'Ajuntament. Es segueixen treballant amb aquests infants. Llavors, hi ha un seguiment que no només del casal, no només de l'escola, sinó que és anual.
0: I ja per acabar, sí que ens agradaria saber quins han estat els reptes als que us enfronteu any rere any. Suposo que un, sense cap dubte, és la calor, no? Però n'hi ha més reptes?
2: Bueno, al final el casal en si ja és un repte, cada any es canvien. Al final quan treballes amb un servei, en aquest cas infants, famílies, doncs tot canvia, les situacions són diferents cada any, que també és lo bonic i és un aprenentatge superpositiu, no? Al final l'experiència et fa, doncs, ha de tenir molta capacitat de resolució d'immediata, perquè al final passen coses, sempre passen coses, però lo important és que amb el treball en equip pues, finalment tot es pot portar a terme. Al final el nostre objectiu és que els infants tinguin un estiu enriquidor, un aprenentatge, uns valors, no?, de treball en equip, de convivència, i és el gran repte, pues, simplement és poder oferir tot això, que totes les peces encaixin, i jo crec que al final pues, és això, com un treball conjunt en equip pues, funciona, i que hi ha un treball, com diu la Júlia, darrere de tot l'any, que gràcies al teixit educatiu que tenim aquí a Montornès fa que puguem funcionar d'aquesta manera, no?, i donar aquesta continuïtat.
0: Molt bé. Vosaltres, des de l'esportiu, els reptes, quins han estat aquest any?
1: Bueno, afegiu, o sigui, vaig una mica amb la línia del que diu la Raquel, no? I també afegir que garantim sobretot la seguretat dels infants, sigui en moments de calor, sigui en moments de petites ferides o el que sigui que es facin, no? Pues fer la primera cura, comunicar sempre als pares, que hi hagi sobretot aquesta comunicació interna i amb famílies, perquè tothom s'assabenti de lo que es passa i que estiguem tranquils tots. També donar resposta a les necessitats que tenen les famílies, sí? Perquè som humans, sempre ens passen coses, i també tenim aquesta part humanitària, vale? Que a vegades fora d'horari també estàs tractant coses, perquè realment crec que és important.
0: Doncs res, se'ns ha acabat el temps. Quina és la teva valoració d'aquest any al casal? Tu has passat bé?
3: Un 10 sobre 10.
0: 10 n'hi do, quina puntuació. I tu?
4: Jo m'ha agradat molt el casal, estat molt divertit, molt bons monitors, m'ha agradat moltes les activitats i li dono un 11 sobre 10.
0: Wow, com allà. Martí, com som els teus cognoms?
4: Martín Sánchez Cordón.
0: I els teus?
3: Noa Cabrera Gómez.
0: Ho dic perquè així els pares sabran que aquests dos joves, la Noa i el Martí, han estat aquí amb nosaltres a les mañanes i ens han explicat la seva experiència. No sé si les directores del Lleure i del Esportiu volen afegir alguna cosa més abans de marxar.
1: Bueno, com sempre, valorem aquesta experiència, perquè també és una experiència per nosaltres, no només pels infants, molt positiva. Com a directora sempre m'emporto com un molt bon record, no? Quan les coses surten bé, hi ha hagut aquesta feina darrere i s'ha treballat i s'ha reflectit, no? Que això també és important. Jo crec que cada any això ho estem aconseguint. I com he comentat al principi, des que hi ha hagut aquesta unificació, no?, entre els dos itineraris, cada cop jo crec que es reflecteix encara més.
2: Jo només agrair principalment als infants a que vinguin, a que continuïn, a que s'ho passin bé, ja sigui a Lleure o a Esports, però que facin coses, que coneguin, que n'aprenguin i que gaudeixin sobretot, i també agrair la confiança depositada en nosaltres, a famílies, a totes les persones que formen part d'aquest projecte, perquè al final entre tots el fem possible, així que molt agraïda, molt contenta. Ja portem uns anys treballant, és el primer any que faig de directora, però sempre ha estat una mica més a coordinació, i la veritat és que estic molt, molt, molt contenta, molt, molt contenta, i a continuar així, a continuar gaudint i a vivint experiències.
0: Sí. Doncs, noies, que tingueu un bon estiu. Digues, Noa?
3: Jo voldria donar records a la meva família i als monitors i amics que tinc a tot el món.
0: Perfecte.
4: I jo als meus pares, als meus companys, als monitors. I una cosa que m'ha dit un monitor, que digui mi niño.
0: Pa tu niño.
4: Sí, pa mi niño.
0: Moltes gràcies per ser amb nosaltres, que tingueu una bona acabada de casals, d'estiu, i tornem a parlar quan vulgueu. Gràcies.
2: A vosaltres.
4: Gràcies.
1: A vosaltres.
4: Adéu.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
7: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
9: Si te has perdido alguno de los mejores momentos de la semana, ahora, especial fin de semana, las mañanas de Ràdio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
7: A Ràdio Montornès, de 10 a 12, edició cap de setmana de les mañanes, amb Núria Catxán i Miquel Zafra.

0: si sona la proposta que us portem avui a les mañanes de Ràdio Montornès. Ell és en David Mauricio i ens presenta Deixar-ho escrit.
1: I amb constància vaig desfent el meu capoll.
0: Donem la benvinguda al nostre convidat d'avui, David Mauricio. Bon dia i benvingut a les mañanes.
2: Hola, bon dia, merci per convidar-me.
0: Doncs un plaer que estiguis aquí. Això vol dir que tenim novetats d'un músic com tu que presenta Deixar-ho escrit. Estem parlant de David Mauricio, no és el seu primer treball discogràfic, sinó seria el tercer. Va publicar l'any 2017 Ocells perduts i el 2020 El fruit vermell. David, què t'ha portat a Deixar-ho escrit?
2: Bueno, doncs m'ha portat al final la necessitat que tinc com a compositor de seguir creant i al final és com un model de vida. Jo tingui el que tingui, seguiré fent cançons perquè ho necessito d'alguna manera. I és com cíclic, no? Hi ha un moment que et pots escriure, que neixen sentiments nous, que neixen idees noves i aquesta necessitat que tenim la gent que fem això d'intentar buscar com aquesta reducció del que sentim casada amb la música i, bueno, i fer cançons, no?
0: Si et pregunto, David, entre compositor, cantautor o músic buscador de noves melodies, amb què et sents més identificat?
2: Doncs amb tot una mica, però sobretot m'agrada això que últim que has dit de buscador de noves melodies, perquè m'agrada pensar que visc una mica el procés compositiu d'aquesta manera, un rotllo com qui va buscar... És més una recerca que no pas una creació, per mi.
0: Mhm. Escolta'm, el món musical que vivim a dia d'avui està una mica boig, podríem dir així. Veiem moltes...
2: Només el musical?
0: Bueno, en general, però el musical també està afectat. El musical també es veu afectat. Veiem moltes novetats musicals bueno, que el mercat va molt ràpid, que hi ha moltes coses que sembla que es vulguin cremar ràpid, no? I que de fet es cremen molt ràpid. Jo trobo que la filosofia de David Mauricio, la teva filosofia musical, és una altra. Vas a allò amb una miqueta amb el moviment slow. És així?
2: Sí, és així, i tant que sí, perquè penso que hem de reivindicar una mica l'artesania que hi ha darrere d'un treball, que és molta, hi ha moltes hores, hi ha molt d'esforç, com perquè es cremi tot tan ràpid. És que diguéssim, aquesta revolució tecnològica que ha sigut un canvi disruptiu en tots els àmbits de la nostra vida, en l'àmbit musical ha fet o està fent que es devaluï una mica el centre de la història, que és la creació i la música. Llavors sembla que hagi perdut valor, que la gent hagi perdut o estigui perdent la profunditat a l'hora de consumir la música. I això, clar, ens afecta als artistes en el sentit de que per nosaltres no és fàcil fer, o sigui, no és fàcil, per nosaltres segueix demanant tota aquesta dedicació per crear un disc, que en aquest cas és un disc curt, perquè és un disc que dura 20 i algo minuts, però darrere els dies i setmanes que hi ha de feina, bueno, els que ens hi dediquem ho sabem.
0: Mm-hmm.
2: Bueno, bàsicament és això.
0: Porta molta feina, sí, porta molta feina.
2: Porta molta feina, sí, i això, i sento com que la gent necessita coses ràpides, superficials i siguiente, next, i tota l'estona han de ser estímuls nous, i això, diguéssim, ens fa perdre aquella profunditat en l'obra que teníem abans. Ahir recordava fent classe amb unes nenes de llenguatge que tinc, que parlàvem de cinema, que jo de petit em podia passar la mateixa peli 70 vegades. I ara fa molt que no repeteixo un contingut, no? Perquè tota l'estona tens tot de plataformes que t'ofereixen novetats i estem com immersos en aquest bucle de novetat, però que només que raspem la superfície del que hi ha al darrere de totes aquelles obres, no?
0: Sí, sembla que a dia d'avui vivim a velocitat de reel, no?
2: Sí, correcte. El reel és un bon exemple dels hàbits que estem tinguent a l'hora de consumir cultura.
0: Doncs si voleu baixar aquestes revolucions, podeu quedar-vos amb la música d'en David Mauricio.
1: passarà de llarg el tren.

0: I aquí tenim aquesta primera cançó que obre aquest treball discogràfic del que estem parlant avui, Deixar-ho escrit, d'en David Mauricio. Una cançó que s'escau molt bé amb tot això ara que justament parlàvem, oi?
1: Justament estava pensant. La vida està en moviment, però no tant. No? És com... Sí, les coses es mouen, som elements vius que estem en constant canvi, però no és un canvi tan frenètic. O sigui, també hi ha espai pel repòs, però les coses passen més a poc i han de passar més a poc i hem d'aprendre a viure una mica més a poc i tots estaríem millor, crec, i podríem gaudir més de les coses.
0: Doncs ja sabeu, agafeu-vos aquesta filosofia de vida Mauricio, podríem dir així, la podem patentar ja, no?
1: La podem patentar, crec que no sóc l'únic, ja t'ho dic, però doncs... sí, patentem-la.
0: Avui gaudirem d'aquesta tranquil·litat, d'aquesta conversa que estem tenint amb aquest artista, amb David Mauricio, amb el seu nou treball discogràfic. Hem de dir una cosa, David, en aquest treball no estàs sol, com dèiem abans, també és un treball que porta molta feina. Són 8 cançons en aquest treball discogràfic, de Deixar-ho escrit, però has tingut ajuda d'algú més que ha acabat de materialitzar tot aquest esforç i tot aquest treball, no?
1: I tant, i és preciós poder treballar la música amb més gent i a més amb gent que és molt bona i que admiro moltíssim. En aquest cas, sobretot hi té molta, molta petjada en Vic Moliner, al qual li envio un saludo des d'aquí, i li agraeixo moltíssim com la seva generositat i la seva creativitat i les seves ganes de fer música, perquè ha estat fantàstic treballar amb ell, la veritat. Mm-hmm. Tots, o sigui, suma quan treballes amb gent, amb talent i sumar talents és fantàstic i fa que tot també prengui més sentit, perquè molts cops un des de la seva solitud quan es tracta d'un artista solista, diguéssim, com és el meu cas, una vegada quan fa algú no sap si mola que flipes o és una merda, no? És com molt necessari com tenir un punt de vista extern d'algú de confiança, que et miris, que... Bueno, a mi m'ajuda moltíssim tenir aquesta figura i tenir gent a prop a qui poder dir, hòstia, escolta't això, què? Per mi és vital.
0: En aquest cas, en aquest treball discogràfic, en Vic Moliner ha posat el baix elèctric i també els teclats, però has estat acompanyat també per Oriol Pujolràs a la bateria. I en les tasques de producció, juntament, ha estat un mano a mano, no? Podríem dir, un mà a mà amb Vic Moliner i amb tu mateix. Com has portat tot aquest procés de producció? Perquè per un treball com el teu, que doncs, vol respirar, s'ho agafa allò amb calma, amb temps, i vol posar les coses al lloc, heu estat molt temps a nivell de producció o ha estat una feina fàcil?
1: O sigui, que haguéssim estat molt temps no vol dir que no hagi estat fàcil. Ha estat fàcil, en el sentit... O sigui, jo estic molt content d'aquest tercer disc perquè en els dos discos anteriors, diguéssim, la meva part d'artista era com fer la cançó, no? Diguéssim, amb l'harmonia, la melodia, i després sempre havia delegat la feina de vestir aquesta peça, no?, a un productor. En el primer cas va ser en Vic Moliner i en el segon disc va ser en David Soler. I jo llavors ja feia un ja està, jo ja feia la meva feina, ara que facin els altres. I en aquest cas ha estat molt guai, estic super orgullós i m'he sentit molt realitzat perquè jo he participat d'aquesta etapa de produir els temes, de jo estar aquí a casa i pensar, pues, jo què sé, unes línies amb un cinte, aquí gravarem una mandolina i de vestir una mica les cançons. I això ho hem pogut fer conjuntament amb en Vic Moliner. I clar, el resultat per mi és molt més gratificant perquè sento que formo part de tot el procés del disc i això crec que m'ha fet créixer com a artista i crec que a partir d'ara sempre vull formar part de totes les etapes del disc, no només de la creació de la cançó i de la gravació i de l'enregistrament i d'interpretació, sinó també d'aquesta part més, més de la producció i de com sona la cançó i tot plegat. I la veritat és que ha estat molt, molt fàcil, o sigui, jo crec que un punt important és que no hi havia data. No era rotllo, hem de tenir el disco fet, tal data.
0: No hi havia pressió.
1: No hi havia pressió. De fet, no ha sigut rotllo, ens quedem una setmana i ho fem. Sinó hem anat, en Vic i jo som amics, i anàvem quadrant agendes. Ei, què fas el divendres al dematí? o què fas, no sé què, i quedàvem pues, un matí, una tarda, el dia que teníem un dia, pues, un dia, i anàvem fent a raconets lliures que teníem, amb la qual la pressió aquella de ja està per aquesta data no l'hem tingut. I els dies que jo, per exemple, no estava bé de veu, o avui no estic per gravar veus, doncs gravem una altra cosa, o li fem voltes a què gravem en aquesta cançó. I això jo crec que ha fet com que hem respectat molt el procés creatiu de tot plegat. I realment s'ha acabat el disc, hem acabat la feina, quan hem acabat la feina. I llavors doncs ja doncs hem mogut la publicació, el llançament, l'altre, no? Però crec que és, si em quedo amb alguna cosa, amb un aprenentatge, és les coses i els processos creatius necessiten el temps que necessiten. Ja està, hi ha cançons que igual ràpidament han sortit perquè han anat així, i hi ha cançons que li hem hagut de donar dos i tres voltes, però hem trobat el camí, saps? Llavors és com respectar el procés, ja està.
0: I aquí està el resultat, sí. I el resultat porta per nom deixar-ho escrit i vosaltres ho heu deixat escrit.

0: Aquí ho tenim, deixar-ho escrit, David Mauricio presentant el seu tercer treball discogràfic, en aquest cas editat per Segell Microscopi. David, quin feedback has rebut per part dels teus seguidors, de la gent que t'envolta?
1: Doncs la veritat és que molt bon feedback. La majoria de gent m'ha dit que és el que sona, que me senten diferent, que me senten més relaxat, que sona molt bé. O sigui, per la majoria de seguidors, jo crec que ha sigut com un molt bon treball, potser el millor dels tres. No sé, que, això ho dic a cada disc, no? Però jo sí que noto un pas endavant en quant a això, en quant a la meva interpretació vocal, i en quant al so i la producció. Crec que el que deia abans, no? Que donar aquest temps a la creació i al procés s'ha notat en el resultat i en com sona aquesta música, no? I la veritat és que molt bon resultat. O sigui, com el que he rebut de la gent és molt bonic, la veritat. Mm-hmm. Ara falta que es tradueixi una mica en això, en poder treballar aquesta música en format directe, que és el que en tinc més ganes ara mateix, de poder envoltar i ensenyar aquesta música a gent que no la coneix en el format de viu, no?, i orgànic, que és fer-ho en directe.
0: En aquest cas, quan facis aquests directes, veurem la formació amb David Mauricio, l'Oriol i el Vic?
1: I he sumat un altre Oriol a la banda. Sí, perquè el disc al final té com quatre personatges: la bateria, el baix, la meva veu i la meva guitarra, i després hi ha un quart personatge que a vegades és un sintetitzador, a vegades és una altra guitarra, i hi ha segones veus. Llavors vaig fitxar a un noi que es diu Uri Garrell, que és un mega crack, per qui no el conegui, doncs que fa aquest quart personatge, no? que a més s'ho ha muntat, és un xico para todo una mica, i ha estudiat molt les cançons i fa tots aquests detallets i de segones veus, i la veritat és que molt content de la banda que portem. Anem a quartet, i això, moltes ganes de poder-ho treballar i poder fer uns concerts amb això.
0: Ganes de trepitjar escenaris,
1: moltes.
0: O sigui que ja sabeu, des d'aquí, contractacions obertes per David Mauricio per presentar aquest Deixar-ho escrit. David, entrem una mica més en profunditat en el contingut dels teus temes. De les 8 cançons que trobem a Deixar-ho escrit, amb quina et despulles més?
1: Amb quina em despullo més? Jo diria que amb l'última, poder.
0: Amb Dempeus?
1: Dempeus, sí. És la més... De fet, és el tema més despullat del disc, que és un tema que només hi ha guitarra elèctrica i veu, gravat així com a l'hora, i vull dir que és ben bé el tema més fàcil de gravar, perquè vam estar-hi una estoneta, i vam creure que era l'adient, perquè era un tema que funcionava així, que era molt despullat, molt exposat, i com per tancar el disc, crec que és aquella última cançó, no?, que bueno, que té, és un final especial, jo crec.

0: Doncs aquí estem escoltant aquest Dempeus, un dels temes, com ens diu el propi David Mauricio, on es despulla més. Cançó que acaba i tanca aquest treball discogràfic, però nosaltres encara no tancarem aquí l'entrevista. David, volem saber dates de concerts, on et podem trobar, si volen conèixer més a David Mauricio, al seu projecte, on et podem trobar?
1: Mira, bàsicament ara, com que m'ho porto tot jo, i jo no em dedico exclusivament en el meu projecte, tot i que m'agradaria, llavors, ara mateix ja hem llançat el disc, hem fet les dues presentacions a Girona i Barcelona, i ara mateix està la contractació oberta per tots els programadors i programadores que me sentin, i on podeu veure l'agenda de concerts és en el meu Instagram, bàsicament, que és David Mauricio Music, i també a la web, que és davidmauricio.cat. I allà doncs, podeu seguir l'agenda de concerts, i animo a la gent que descobreixi aquesta música i que li agradi, que m'ajudi en el sentit de que ho escampi, perquè jo crec molt en aquesta cosa d'escampar-ho d'una manera orgànica. Jo quan descobreixo una música que m'agrada, la recomano als col·legues, als col·legues músics, i jo què sé, i a pobles que igual tenen una petita programació, que se li digui al regidor de cultura, ostres, per què no programes aquest noi? Això ajuda molt en la gent que fem música i no som famosos, perquè realment és una cosa que has de tenir molta voluntat i costa moltíssim. Fer un projecte de música pròpia i no ser famós és dificilíssim.
0: Totalment, totalment. Des d'aquí la teva reivindicació ha quedat ben clara, perquè és així, tal com ho estàs comentant. Et vull fer la pregunta, David, com se't donaven les matemàtiques quan estudiaves?
1: No gaire bé. La no... física em se'n donava millor.
0: Sí? Hi ha un tema... Sí, hi ha un tema d'aquí dins de les 8 cançons que porta per nom Algoritmes?
1: Correcte, sí. Tot i que no té res a veure amb el món virtual, ni tot això.
0: No, no, però no. Fas els teus càlculs, les teves càbales, podríem dir?
1: Sí, hi ha càbales que no porten enlloc.
0: Totalment cert. Però sí. Acabes trobant resultat?
1: Mira, aquesta cançó no parla de trobar un resultat, aquesta cançó parla de la moral, que és aquesta cosa tan màgica que només tenim els éssers humans, que sapiguem, i la moral a vegades pesa molt, perquè no és fàcil plantar-te davant de conflictes i davant de creuaments de camins i davant de, hòstia, qui té raó? I d'aquesta incomoditat. De vegades, tenir moral és molt incòmode, perquè t'obliga a posicionar-te, t'obliga a enfrontar-te a dilemes. I és complicat tenir moral. I de vegades el que ve de gust és dir, vull ser un animal i no haver de tenir totes aquestes cabòries, no? Ser pur és molt més fàcil. I llavors em plantejo una mica qui ens posa aquesta motxilla al darrere? Qui ens fa carregar amb el pes de la moral, una mica?
0: Aquí està la resposta d'en David Mauricio sobre aquest tema, Algoritmes. Aquesta serà la cançó amb la que avui tanquem aquest repàs de deixar-ho escrit. David, ha estat un plaer descobrir aquest nou treball discogràfic teu, aquest tercer treball discogràfic ja d'en David Mauricio, però també ha estat tota una descoberta descobrir-te tu mateix com a artista i com a persona.
1: Moltes gràcies, molt amable.
0: Doncs estem en contacte, David.
1: I tant que sí. Moltes gràcies.
0: Una forta abraçada.
1: Una abraçada. Adéu.

0: Las mañanas de Radio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
1: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Els tres continguts del dia els repassem, abans que res, en el nostre sumari. Deixar-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merín segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. L'Orriu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osiquerda, poblada pels ilercabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol, el campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors, tenim d'una banda les cases senyorials, tenim també elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és d'alguna manera fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten i que d'aquesta manera puguin fer la ruta pels 17 punts que tenim del municipi i que així puguin conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, una Sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. el canal de la dreta el 1850 aproximadament i el canal de l'esquerra el 1912. Però, o sigui, va ser una obra inacabada. Mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xarta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xarta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de l'Assut. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos, al Xerta Tour.
1: Que és el centre neuràlgic de la vila. És una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no? Perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI, destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no? Que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
1: Del carrer Santana cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi i que aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver el municipi tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins i tot al segle XX. Les més destacades, Casa Senemines, que també és un estil més senyorial, tot i que també té trets del modernisme, que es va reformar en aquella època, Casa Rabanals.
0: I encara una altra casa senyorial, però aquesta, com diu el seu nom, una mica apartada del nucli, Villa Retiro, també dita Torre del Milionari, i és un pintoresc palauet dels Martí, una família xertolina d'indians construït al llarg del segle XIX i acabat el 1892.
1: I Villa Retiro, que no està tant al centre del poble, està més als afores, que actualment és un restaurant amb estrella Michelin i també un hotel de 5 estrelles, i és un edifici molt interessant perquè és de l'època colonial. És una família d'indians que van fer fortuna a l'Argentina i al tornar van construir aquest palauet.
0: La Guerra Civil, que tants estralls va causar en aquestes terres del sud del país, també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del tossal.
1: De fet, al terme de Xarta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i per tant és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no? En diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament vam decidir posar-la en valor, no? I aprofitar per explicar una mica aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu. És una zona que té molt d'interès en una importància, jo crec, natural, que crec que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de perdre't pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
0: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
1: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia, era arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que ara és menjar de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat, se desmolla i es fica l'arròs i la veritat que està molt bo, arròs amb verdures i el bacallà.
0: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
1: cítrics, la taronja de Xerta, que té molta fama, tenim marca pròpia, no? I que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors. Hi ha punts de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta se rega en aquesta aigua de les fonts de Paüls, que és aigua de manantial.
0: Doncs entreu a la www.xertatur.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: sendas.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que, Xavi Tió, què tal com estem?
2: Ah, Maria, adéu, guard.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Ah, això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac, ja de per si naturalment aïllat, i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la Corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues i, si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà, i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'un espadat sobre el Congost de Fet. Era la Torre de les Conclues i d'aquella vista s'originà l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc i després de saltar a la carena dels Espins ens pujarà fort fins al capdamunt del turó on s'alcen, encara imponents, les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a la masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines, ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals, a l'ombra de l'obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant Crestallera de Savinós, a l'altre cantó del Congost de Fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de sinclinals encinglerats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular, imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'1,20 m, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels 3 originals que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis, i en sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del Congost, de fet, que tanca un estret pas en forma de zeta, del Puig de Millà, de la Crestallera de Sabinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que nien a la zona, i si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera aigües avall, i el Congost de Mont-rebei, aigües amunt. I si la cara sud

0: l'entrada del Congost de Montrevei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de la de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, eh? L'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
0: Doncs en aquest cas estem parlant d'entrenada i tornada, 7,5 km.
1: Desnivell.
0: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
0: Unes 4 horetes només, perquè bàsicament la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
0: Posem-hi també un 1,5 sobre 5.
1: Internet.
0: Doncs a internet, avui a Wikiloc trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
0: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i república!
2: Sindes. Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
2: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona de bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ela o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les Terres Altes serien els highlights del viatge d'un viatge a Sri Lanka. Ela i Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia com Nova Delhi o grans ciutats així, són ciutats petites. I des d'aquí és fàcil, doncs, podem llogar un cotxe, nosaltres vam seguir amb el tuk-tuk, i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total, dic una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast, i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, és

no és gaire picant, realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses, són bastant populars, refrescos, potser és més complicat trobar vins o licors, perquè no és el que acostumen a prendre, però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès, molts, ja que tenen doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país. I nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tuk-tuk, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda perquè escalava. Llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que demanen menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden. I això crec que deriva una mica de la religió i és una experiència que també és interessant de conèixer a Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa, llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció normalment de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

0: Doncs acabem aquí, no tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
1: Ràdio Montornès.
2: Continguts en xarxa.
3: Propostes en xarxa.
4: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans. Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi! Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta coqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional, extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no vull sortir a volar!
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa, una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobrissó.
1: Descobrim com se'n surt el gat que no sabia que era un gat.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen cecs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur que ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb, ni cap altre ocell, perquè no tenia ales. Així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur? De qui ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a berenar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents, no li va agradar gens aquell menjar.
1: Bah, quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar?
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar:
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Quio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu, un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el que fan?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, el que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que a l'arribar a la bassa particular d'en Quio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Quio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Quio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Tu un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir:
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat, donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu:
5: Miau! Miau!
1: Ai, qui ets?
5: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto,
3: Fina,
2: Kio,
3: Calixta, i som
6: gats.
7: L'hora del conte, a Ràdio Montornès.
8: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
9: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
8: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor, buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
9: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent. Encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc,
0: li repetien sempre els seus papes. Però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: I ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic. I la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda i, el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.

0: I amb el cant ben fort de tots els ocells que han ajudat al nostre petit colibrí, arriba el moment de tancar el llibre dels contes d'avui i acomiadar-nos volant molt, molt alt amb la nostra millor aliada. Quina és? La música.
1: I de quina manera? Avui marxem seguint la melodia de la natura, de la mà de la gran dama Iris Gelabert i la seva cançó Els ocells han arribat. És una cançó preciosa, comple l'aire de refilets, alegria i molta frescor per aquests dies de calor.
0: Així que ja ho sabeu, tothom a obrir les ales i a cantar ben fort, com les cuques de llum a Tailàndia, els animals de la granja d'en Pep i els ocells de la història d'en Blai. Ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona de vacances amb tots vosaltres.
1: Nosaltres marxem volant cap al niu, però recordeu que us esperem la setmana que ve.
0: Gaudiu molt de la setmana, canteu ben fort i recordeu que mentre no ens tornem a trobar,
1: us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
5: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
6: La ràdio d'aquí.
7: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 490 abans de Crist, la plana de Marató, a pocs quilòmetres d'Atenes, va ser l'escenari d'uns dels enfrontaments militars més cèlebres de l'antiguitat. L'imperi persa havia desplegat la seva flota pel mar Egeu, amb l'objectiu de sotmetre les illes i castigar Atenes i Erètria pel seu suport a la recent revolta jònica. Per fer front a aquest desembarcament, l'exèrcit atenenc va decidir avançar cap a la costa per bloquejar el pas de les tropes perses a Marató. Però com es va arribar exactament a aquest punt? Com es va planificar aquesta incursió persa cap a la Grècia continental? Quin va ser el xoc tàctic real entre la falange d'hoplites grecs i l'exèrcit de Darius? I quant hi ha de mite i de certesa històrica en la famosa cursa de Filípedes fins a Atenes? Benvinguts a la plana de Marató. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia per parlar de la primera guerra mèdica amb els nostres historiadors de capçalera. Alberto Reche, benvingut.
3: Bones, què tal?
2: I Albert Abril, benvingut.
4: Com anem, Sergio?
2: Albert, per què parlem de les guerres mèdiques i no de les guerres pèrsiques?
4: Doncs bàsicament per una generalització dels grecs, perquè abans que es formi el gran imperi dels perses Acamènides, que són els que llançaran aquesta invasió, no?, contra les ciutats gregues, el que coneixem com la potència hegemònica del Pròxim Orient, a la regió de l'Iran com a epicentre, eren els medes. Llavors, quan els perses substitueixen, no?, aquesta gran potència que són els medes, i absorbeixen tot el seu, bueno, tot el seu imperi, assimilen la cultura, etc., no?, pels grecs els termes meda i persa es converteixen en una mena de sinònims, no? Llavors, els grecs de l'època referiran als invasors orientals com a medes, i per això nosaltres, que som molt hereus de la historiografia, si ho podem dir així, la historiografia grega, en diem guerres mèdiques. A efectes pràctics, els grecs estaven lluitant contra l'imperi persa Acamènida.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.

0: Doncs comencem, programa canònic avui, dels que ens agraden també escoltar, com no, la primera guerra mèdica, amb l'Albert Abril portant una mica el ritme del programa d'avui i proposant-nos la música de l'Assassin's Creed Odyssey.
1: Què en penses d'aquest?
0: És un dels bons, però no és el millor.
1: Sí?
0: No, home.
2: A mi em va salvar la pandèmia.
1: A mi també.
2: Me'l vaig passar durant el confinament.
0: Però no per això és dels millors.
2: Bueno, estàs tancat, sí, però pujat al puto Partenó.
1: Clar, tio, és que només per això val la pena.
0: Jo em quedo amb els de Roma, amb els d'Itàlia, Ezio Auditore.
1: Home, clar.
0: Aquests són els millors.
1: Però si compares, sí.
0: Sí, però molt bo. De què parlarem avui, Albert?
1: A veure, avui parlarem, òbviament, de la Primera Guerra Mèdica, no? I per fer-ho ens hem de desplaçar als anys 492-490 abans de Crist. També parlarem de la famosa batalla de Marató, la passarem molt ràpid, i ens hi acostarem llegint l'historiador grec Heròdot, que, com bé sabeu, quan anem a fonts primàries tan llunyanes i sobretot també quan anem a preguntar-li coses a Heròdot també l'hem d'agafar una miqueta amb pinces, però ens donarà moment, bueno, jo crec que ens donarà momentazos. Llavors, tinguem en compte que per l'imperi persa aquesta batalla va ser gairebé una, entre cometes, una anècdota perifèrica, i per nosaltres, no, per la cultura més occidental, s'ha convertit en un dels grans mites fundacionals d'Occident, no? Ens han venut moltíssim el relat de la democràcia grega que atura el despotisme asiàtic, i aquesta lectura, ni de bon tros, és una lectura honesta.
2: Sí, de fet, ni que sigui perquè per culpa dels grecs tenim maratons, gent que corre i es fica vaselina a les ingles per córrer millor. En qualsevol cas, sembla que Marató s'ha convertit en un dels grans esdeveniments històrics. T'has fet una imatge mental?
1: No, estava pensant on anava això.
2: No, bueno, pues, que quan parlem de Marató, Marató s'ha convertit en un gran esdeveniment històric molt important en l'imaginari occidental, no? I una mica perquè és això.
1: A veure, sí que és cert, però hem d'anar en compte, no? Perquè les guerres mèdiques en general, no només la batalla de Marató, és un dels episodis més instrumentalitzats de la història europea. Ja n'hem parlat en molts programes, no?, de la construcció aquesta, de la contraposició, no?, entre Orient, Occident, etc.
2: 299-300.
1: Mira, el tinc abundat, per, ah, sí? Per citar-te, si a la pregunta 4, crec. Doncs això, que és un dels episodis més instrumentalitzats, aquesta narrativa que ens ha arribat, no?, que els homes lliures i democràtics aturen l'avenç del despotisme esclavista asiàtic, no?, que és una, en bona part, és una construcció política feta pels propis atenencs del moment, i amplificada per la historiografia posterior, sobretot al segle XIX, etc. Molt vinculat, bueno, amb la independència de Grècia, bé, és igual, no hi entrarem. Però, si us sembla, comencem una miqueta fent quatre punts, no?, per la democràcia atenenca, que podríem dedicar a programes sencers en dir que de democràcia tenia poquet, no?, però per ser molt, molt, molt ràpids. El 490 és una democràcia molt incipient i només era democràcia per una minoria molt concreta, sí, pels homes lliures, nascuts a la ciutat i amb propietats suficients com per ser considerats ciutadans. Llavors, quedaven excloses totes les dones, que ja és la meitat de la població, tots els esclaus, que era una economia bastant esclavista, per tant, una part enorme de la població també que quedava fora, i el que anomenaven els matecs, és a dir, que els residents estrangers, és a dir, els que no tenien la ciutadania atenenca, que també eren una gran part de la població d'Atenes. Per tant, la participació en aquesta democràcia estava reservada a una petita elit de la ciutat.
0: Uh-huh. I a nivell polític, en l'àmbit polític, l'imperi persa com el podem caracteritzar?
1: Clar, l'imperi persa, clar, tampoc és, o sigui, és una monarquia, òbviament, però historiogràficament és molt inexacte presentar-lo com un estat esclavista i despòtic en aquesta contraposició tan tramposa, no?, amb la lliure i democràtica Atenes. De fet, l'imperi aquemènida, i això tampoc és per justificar res, òbviament, la història tampoc serveix per això, per fer un partit a veure qui era més democràtic o més llibertari, però si més no era conegut també per una certa tolerància religiosa, tolerància per les cultures que tenia sotmeses, no? Respectava les tradicions locals, permetia que els pobles mantinguessin certes institucions i la seva llengua, i fins i tot Cir el Gran, que serà un dels grans monarques d'aquest imperi, allibera el poble jueu del captiveri babiloni.
2: No es pot encertar sempre.
1: Exacte. Òbviament no és cap paraís, no? Però la caricatura aquesta que sempre ens pinten del despotisme brutal que fa la tradició grega és molt filla d'una mena de, entre cometes, d'una propaganda de guerra a l'època. Llavors els atenencs utilitzen Marató i la guerra mèdica durant dècades per justificar la seva hegemonia sobre les altres polis gregues. Sí, ja ho anirem veient. La batalla va ser real, la guerra va ser real, la victòria de Marató és extraordinària, però el mite que l'envolta diu molt més sobre com Occident s'ha volgut explicar ell mateix, no? I aquesta contraposició entre Orient i Occident, que no pas el que va significar aquesta batalla a nivell global en aquell moment.
2: Va estar guai la batalla, però no per fer-ne una marató.
1: Exacte.
2: Molt bé, aterrem una miqueta als fets històrics, no? Estaves parlant de l'imperi persa, però per entendre una mica la magnitud d'aquest xoc, posem una mica, com sempre que parlem de guerres o de batalles, les peces al tauler. Què era exactament l'imperi persa en aquell moment? Què incluïa?
1: A veure, el millor que podeu fer, com ja hem dit abans, és escoltar el capítol que els hi va dedicar l'Alberto, el 299, que és dels meus primers capítols com a membre de les Portes de Troia.
2: Sí, va ser... De fet, és el programa en el que et vas unir.
1: Ah, mira, veus? Sí. Doncs el primer. Just després em van fer una amb en Roger Riera sobre l'ombra de les Termòpiles, que també va ser molt interessant, que també precisament parlem d'aquests temes. Llavors, ens hem de situar al segle V, abans de Crist. L'imperi persa, governat per la dinastia Camènida, era una gran potència, s'estenia des de la vall d'Indus, no, l'actual Pakistan, fins als Balcans, i arribava fins a les portes de Grècia. De fet, si volem posar una mica de noms propis, no, ocupava els territoris que avui dia es correspondrien amb l'Iran, Iraq, Turquia, Egipte, Síria, Israel, Afganistan, Palestina, Grècia, Bulgària, Índia... etc.
2: La part tranquil·la,
1: doncs. En aquell moment segur. Clar, estem parlant d'un imperi que s'ha calculat que podria mesurar més o menys 5 milions de quilòmetres quadrats, que per fer-nos una idea és una extensió similar al que tenia Roma en el moment de la seva màxima expansió.
2: M'encanta, imperi romà com a camp de futbol. Sí, sí. Històric, no?
1: Això
2: feia 3 imperis romans.
1: Aquest imperi havia estat fundat per Ciro el Gran al segle 6 abans de Crist, ampliat per Cambises II, i en el moment de la nostra història parlem de Darius I el Gran. Era un imperi immens, riquíssim, molt ben organitzat en províncies anomenades satrapies, que després en parlarem una miqueta, i amb una capacitat de mobilitzar tropes d'arreu. Sí? Per tant, era un imperi molt divers, molt poderós, i no ens l'hem d'imaginar, òbviament, com un imperi centralitzat modern, però bueno, si més no, era això.
0: I la Grècia d'aquell moment com era?
1: A veure, ens han repetit la cançoneta i ens hem repetit nosaltres mateixos 1000 cops, no? La Grècia del moment era totalment diferent. Sí, l'Hèlade, la Grècia, ja sabeu que no era una entitat política unificada, ni molt menys. On Pèrsia era un estat centralitzat i jeràrquic, Grècia era un mosaic de centenars de polis, aquestes ciutats d'estat independents. No entrarem en el funcionament de les ciutats, però el que sí que hem d'entendre és que cada una d'elles tenia el seu govern, les seves lleis, el seu exèrcit, la seva moneda, els seus déus, etc. Algunes eren oligarquies, d'altres eren tiranies, d'altres diarquies, i algunes començaven a experimentar una miqueta amb això de la democràcia, no? Algunes de les més famoses les sabem perfectament: Atenes, Esparta, Corint, Tebes, sí, no cal anar més enllà perquè a tots i totes ens sonen. Llavors, l'únic que unia a totes aquestes ciutats era una llengua, era una religió i un sentiment cada cop més incipient, sobretot les guerres mèdiques, el que dèiem abans, no ajudarà molt a crear aquest sentiment de grecs, no? com a tal, de pertànyer a una mateixa cultura diferenciada de la resta del món. No? Aquesta idea de que nosaltres som els civilitzats, som els grecs i els altres són els bàrbars, no? Els barabar, aquests que no parlen grec. El que hem d'entendre també és que les ciutats gregues no només existien a la península dels Balcans, sinó que hi havia ciutats gregues per tot el Mediterrani, ja que s'havien fundat moltes colònies durant els segles anteriors, i en aquest cas ens interessa parlar entre aquelles ciutats que queden entre els Balcans i Pèrsia, i parlem en aquest cas de la Jònia, no? De les ciutats jònies. Aquestes colònies gregues estaven situades a la costa occidental d'Àsia Menor, que això seria actualment Turquia, la costa més occidental, que des del segle VI òbviament abans de Crist, estaven sota sobirania persa. Llavors, els perses es feien pagar tributs, hi havien col·locat tirans com a titelles de l'imperi, i en concret ens interessa la satrapia de Sardes, la satrapia de Lídia, de la zona de la... Això, la satrapia de Lídia, que era aquesta la que nomenava els governadors i controlava les polis sotmeses de la Jònia. Llavors, hem d'entendre que en aquesta regió de l'actual Turquia hi havia tot de polis gregues que estaven sotmeses a l'imperi persa.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Sabaton un altre cop.
1: Un altre cop?
0: Sí. Èpic, no?
2: Bueno, donen ganes d'invair...
0: Testosterona, sí, no?
2: Sí. No sé si Grècia o Polònia, però donen ganes d'invair coses.
1: Molt bé, continuem amb el capítol d'avui situant els protagonistes. Estàvem parlant de les costes occidentals de l'actual Turquia. És aquí on començarà el conflicte?
0: Sí. A les costes occidentals del que seria l'Àsia Menor, no? Com comentàvem abans, el separador és una zona plena de ciutats gregues, que aquestes ciutats gregues estan sotmeses als perses aquemènides. Podríem parlar, per exemple, de ciutats que ens sonaran com Efes, Milet, Halicarnàs, Foquea, etc. De fet, els grecs jonis, per simplificar-ho moltíssim, perquè no entrarem en detalls, clar, estaven... entre cometes, farts, no?, d'aquesta pressió persa. No entrarem en detalls, però pensem que aquestes ciutats gregues en el seu moment havien estat polis independents, no?, que mantenien unes relacions comercials molt intenses amb les ciutats gregues més de la península del Peloponès, més europees, no?, i que de cop un imperi doncs les va... absorbir, eh? Però recordem que respectant la llengua, respectant certes institucions i respectant certa autonomia. Si més no, el que hem d'entendre és que el primer pas cap a aquestes tensions, cap a aquest conflicte, succeeix el 499 abans de Crist amb un personatge que es deia Aristàgores. Aristàgores era el tirà de Milet, que potser podríem dir que era la ciutat jònia més important de la regió. Aristàgores havia de dirigir una expedició militar contra la illa de Naxos, una expedició patrocinada pel propi sàtrapa persa, i va fracassar en aquesta expedició, vale? Va fracassar estrepitosament. Llavors, després d'aquest fracàs, Aristàgores, veient que aquí també hi ha una miqueta d'interessos personals, tenia molta por de ser deposat com a tirà de la ciutat. Llavors van a fer uns vinets rebaixats amb aigua i va trobar la solució, doncs, per no ser deposat com a tirà, per no ser deposat per al sàtrapa persa que m'està controlant, doncs què faré? Doncs em revoltaré contra l'imperi més poderós de la regió, em revoltaré contra els perses aquemènides. I dit i fet, decideix restaurar la democràcia a Milet, també poso restaurar entre cometes, i convoca totes les ciutats jònies a la revolta, i els diu, som-hi, comencem la revolta jònia, no? I, efectivament, la revolta jònica, perdoneu, tindrà lloc entre el 499 i el 494 abans de Crist. Llavors, aquest serà el primer gran enfrontament entre el món grec i l'imperi persa. I el que hem d'entendre és que serà aquesta

0: Per tant, el que fa és anar a buscar ajuda en els seus, bueno, els seus cosinets de la Grècia continental, no? De la Grècia dels Balcans. Primer de tot, a qui vas a buscar? Pues, el que està més fort, no? Primer vas a buscar Esparta, la ciutat que tenia el millor exèrcit, o ja tenia la fama de tenir el millor exèrcit de l'Hèlada. Però el rei espartà, en aquell moment Cleòmenes, quan s'assabenta que la capital persa, això ens expliquen les fonts, eh? Quan s'assabenta que la capital persa, Susa, està a 3 mesos de camí, diu, ni de conya, no me'n vaig tan lluny de les meves terres, perquè els espartans és cert que eren molt recelosos d'allunyar-se de les seves terres, però no perquè sí, sinó perquè el sistema de productiu i el sistema polític dels espartans es basava moltíssim en el control de les terres, el control de les ciutats del voltant, el control dels esclaus, i allunyar-se podia portar revoltes.
1: Això està molt bé, no? Soc una gran potència militar, soc el millor guerrer del món, però només quan em ve bé.
0: Exacte, només al costat de casa.
1: Ui, no, és que jo és que tinc molta planxa per anar-me'n.
2: M'agafa lluny.
0: Les termòbiles sí. Quedaven més a prop, no? Com que els espartans li van dir que no, doncs van dir, bueno, doncs me'n vaig cap a Atenes. Els atenencs, què els hi passa? Doncs que els atenencs tenien un lligam cultural, però sobretot comercial, molt fort amb els jonis. I efectivament, els atenencs envien 20 trirems a ajudar a la revolta jònia. A Erètria, una altra ciutat grega, també envia uns quants trirems, un total de 5. Vale? Per fer-nos una idea, les fonts diuen, això, com sempre, un altre cop, les xifres, no, de dades tan antigues, ens diuen que entre Atenes i Erètria envien uns 10.000 efectius a ajudar a aquesta revolta jònica. Llavors, aquesta força expedicionària que salparà, travessarà el mar Egeu per ajudar a la revolta, és el que encendria el conflicte i passaria a ser una revolta d'unes quantes ciutats a una guerra oberta entre dues civilitzacions, si ho volem dir així.
2: Doncs entrem-nos en la revolta. Què és el que van fer les ciutats jònies rebels?
0: La primavera del 498 abans de Crist, les forces gregues i jònies van avançar cap a Sardes. Sardes era la capital de la satrapia de Lídia. Sí, el que dèiem abans, aquesta satrapia era la que governava la ciutat jònies. Per fer-nos una idea, actualment es correspondria amb les províncies turques d'Esmirna i Manissa, però per concretar encara més, és la meitat més occidental del que seria la península d'Anatòlia. Clar, quan les tropes gregues avancen cap a Sardes, l'agafen totalment desprevinguda. Entren a la ciutat, prenen la ciutat baixa, la ciutadella de la ciutat sí que aguanta, sí que resisteix, però què passa? Que quan les tropes gregues es retiren, hi ha un incendi devastador que es carrega tota la ciutat, o sigui, destrueix tota la ciutat. De fet, aquí és curiós, no? Perquè quan són els perses els que ataquen, són els perses els que incendien, i aquí les fonts ballen una miqueta, no? Diuen, no s'acaben de posar d'acord sobre si l'incendi va ser intencionat o va ser un incendi, sense voler, s'ha calat foc i s'ha estès per tota la ciutat. Però, bueno, si més no, el resultat és el mateix. Sardes, la gran capital de la regió, va cremar durant diversos dies. I, de fet, una cosa que sí que remarca és que es crema el temple de la deessa local, que era Cíbele, i aquest temple va quedar destruït, no? Com a símbol més d'aquesta destrucció que va tenir la capital de la satrapia.
1: Doncs ja tenim el titular de la premsa del dia d'avui, no? Arde Cibeles.
2: Estàvem pensant, no?
1: A solo unos pocos miles de kilómetros de Madrid. La cosa entenem que no queda així, no? Que grecs i jònics cremin la capital persa de la regió fa que aconsegueixin el que volen, s'acaba aquí el conflicte...
0: Ni de conya, ni de bon tros. De fet, podríem qualificar, si miréssim com si estiguéssim comentant una sèrie, podríem qualificar aquest atac a la ciutat de Sardes com un gran error de càlcul, perquè, òbviament, després de la crema d'aquesta capital de la satrapia, els atenencs i els eretris fan mitja volta i se'n tornen cap a casa, pensant que ja havien complert amb la seva ajuda, no? Nosaltres ja us hem portat els trirems, els ciutats, hem saquejat la capital de la satrapia, ja està, ens en tornem. Sí, però l'únic que havien aconseguit amb aquest incendi era despertar el gegant, sí, els perses. L'imperi persa reacciona, després de diferents escaramusses, cremes, saquejos, la revolta jònia s'acaba definitivament, és aixafada, el 494 abans de Crist, amb la derrota decisiva de la flota jònica a la batalla de l'Ade i la destrucció de la ciutat de Milet. Recordem que Milet havia estat la ciutat instigadora d'aquesta revolta, és presa...

0: és saquejada i les fonts ens expliquen que la població masculina és massacrada i les dones i els nens venuts com a esclaus. Per tant, Milet i les ciutats jònies ja queden pacificades, però Atenes i Erètria, que eren aquestes dues ciutats que havien ajudat a la revolta, no quedarien impunes.
1: I què en pensa Darius d'aquestes ciutats de l'altra banda del mar? Farà alguna cosa?
0: Evidentment, perquè si no, no tindríem primera guerra mèdica, i segurament ni segona. Per respondre a aquesta pregunta, jo crec que val la pena explicar un parell d'anècdotes dels textos d'Heròdot, perquè quan Heròdot explica que quan Darius rep la notícia de l'incendi de Sardes, pregunta... Qui collons són aquests atenencs? No? Qui són aquesta gent? No n'havia sentit de parlar mai. Quan li expliquen, sí, els atenencs són una ciutat grega que està a l'altre costat del mar Egeu, no sé què, doncs Darius agafa un arc, dispara una fletxa cap al cel i demana als déus que li permetin venjar-se.
2: Que és una gilipollez enorme. És com pixar en contra del vent, no? Si tu disparas una fletxa cap amunt...
0: Et pot caure a sobre.
2: Hauria estat molt bé que la guerra que hagués acabat aquí, no? O que es diguessin guerres mèdiques perquè van haver de quedar un metge.
0: Perquè Darius en algun moment havia sortit aquesta broma. En algun moment... No, per favor. I a més, per no oblidar-ho mai, per no oblidar-se mai de qui eren aquests atenencs, va ordenar a un dels seus servents que cada dia durant el sopar li repetís tres vegades, a cau d'orella, senyor, recorda els atenencs. Senyor, recorda'ls.
2: S'ha de ser justet, també, no?
0: Si t'ho han de recordar tres cops al dia.
2: Tres cops al dia és com...
0: T'espanyen el sopar, Sergio?
1: Sí. Quin gran problema.
0: Sí. I efectivament... Després de recordar-li tres cops cada dia al cap d'uns anyets, no se n'ha oblidat, i és que entre el 1400... Ah, perdó.
2: Ja, però sí, clar, del 494 al 492 van dos anys.
0: Molts cops, eh?
2: Jo hagués calculat quants recorda els atenencs li van fer, no? 365 per dos, tres anys, tres cops al dia. Calculeu vosaltres mateixos la turra que li van fotre aquest programa.
0: La turra, gran podcast, per cert. Doncs, després de repetir-li tantíssims milers de cops que qui eren els atenencs, Darius envia ambaixadors a totes les polis gregues exigint allò que surt a la pel·lícula, no? I al còmic de 300, que diu terra i aigua, no? Que era el gest simbòlic de submissió del gran rei. Això també l'Alberto en va parlar en el programa 499. Però perquè ens fem
2: 299.
0: Perdó, mare, com estic amb els números. 299.
2: El 499 va ser de la batalla de Mühlberg. De Mühlberg.
0: Hòstia, és veritat, just abans del Palau Robert. És veritat. Quina bona memòria, eh?
2: Bueno.
0: I el... No, és igual, no entrarem. El rei envia aquests ambaixadors exigint terra i aigua com a gest simbòlic de submissió a les ciutats gregues, i la majoria de les polis accepten. Però, òbviament, Atenes i Esparta... van refusar, però és que no només van refusar, sinó que el que van fer va ser matar els ambaixadors, que òbviament és una mala idea, perquè tota la maquinària bèl·lica de l'imperi persa es posa en marxa de manera bastant implacable.
2: Molt bé, aquí ja comença la part divertida. Darius ja per fi diu, deixa de dir-me recorda els atenencs.
0: Per fi.
2: Ja me'n recordo. Vull dir, molt imperi persa, molt important, però podrien haver inventat els pòssits. Que sigui un pòssit al costat del llit i no necessites a una persona
0: que et vagi menjant l'orella cada nit
2: repetint-te milers de vegades el mateix. En qualsevol cas, comença l'acció, comença la invasió persa.
0: Sí, la invasió persa té un total de dues fases, les explicarem breument per tampoc entretenir-nos en molts detalls tècnico-tàctics, però situem-nos al 492 abans de Crist. La primera campanya la lidera Mardoni, que era gendre del gran rei. Llavors Mardoni realitza una operació en paral·lel. Mentre un exèrcit terrestre va passejant per les terres balcàniques, resseguint les ciutats gregues, submetent-les, etc., una flota va resseguint l'escarpada costa grega en paral·lel. Vale? Per tant, imaginem-nos una operació doble, no? Per terra i per mar. Llavors, Mardoni surt per terra, travessa l'estret del Bòsfor, passa per Tràcia i Macedònia, a la costa nord de l'Egeu, i en dues regions són sotmeses, va? Dues regions bastant grans, de seguida se sotmeten a l'imperi persa. Però mentre la flota persa ressegueix la costa, es troben amb una tempesta al cap Athos, que destrueix gran part de l'armada. Clar, les fonts antigues ens parlen de 300 vaixells enfonsats i 20.000 homes morts al mar. A veure, un altre cop el tema de les xifres. Segur que hi va haver aquesta tempesta, segur que es van enfonsar vaixells, ara 20.000 homes enfonsats i morts al mar, poc probable, però si més no significatiu, no? Hi va haver aquesta tempesta.
2: A mi m'encanta perquè quan els atenencs envien 20 vaixells i els d'Eritrea envien 5, els 25 vaixells caben 10.000 homes, i en canvi els perses en 300 vaixells 20.000. Caben 20.000. O sigui, aquí,
0: eren
2: aquí, vaixells... aquí hi ha algú que va o molt apretat...
0: Eren vaixells molt... petitonets. Eren petitonets. Sí. Si més una vaixellets petits digues
2: i anaven, no, anaven lent, no anaven amb perses, dic, amb presses.
0: No. Aquesta sí que no m'ho esperava.
2: No ha entrat, ho sento.
0: No,
2: molt,
0: bueno,
2: demano disculpes.
0: A mitges, ha entrat a mitges.
2: Mira com el... Vinga, seguim.
0: A veure, després d'aquesta desfeta de la tempesta, Mardoni es ha obligat a retirar-se i la campanya s'atura aquí. Per tant, primera fase superada.
1: Val, però Darío es continua i és quan comença la segona fase?
0: Com que Darío està convençut que es vol venjar d'aquestes ciutats gregues que van enviar reforços a la revolta Jònia, canvia d'estratègia totalment i decideix fer un atac amfibi pel mig del mar Egeu. El 490 abans de Crist envia una segona força directament per mar. I estem parlant d'una expedició imponent, un altre cop, xifres antigues, però bueno, ho estic dient cada cop, però ja...
1: Ens ho creiem i ja està, sí, perquè hem de jugar.
0: Sí,
1: però...
0: perquè hem vingut aquí a 600 vaixells de transport i de guerra i un exèrcit d'entre 20.000 i 25.000 soldats d'infanteria, més tot un cos de cavalleria. Tornem al tema dels vaixells, les mides.
2: Perquè aquí com anaven cavalls anaven més amples.
0: El comandant d'aquesta expedició és Datis, un general meda molt experimentat, acompanyat d'Artafernes, que aquest Artafernes era fill del sàtrapa de Sardes, la ciutat que havien incendiat els jonis, no? I també donava la casualitat que era nebot del rei Darius. Una cosa que ens demostra un cop més que els governants de les satrapies acostumaven a estar emparentats, no? amb la monarquia persa. I amb ells hi viatjava un programa clau que era Hípies, però d'ell potser en parlem en un altre moment. Llavors, aquesta expedició tan gran, tan monumental, tenia un objectiu molt clar, que era destruir Erètria i destruir Atenes. Sí? Era una expedició de càstig. I això vull que quedi molt clar, perquè molts cops es pinta la guerra mèdica com que volien envair Grècia, i no és així. Vale? El que volien era destruir la ciutat d'Atenes i Erètria. La invasió de Grècia vindrà després, vindrà amb la Segona Guerra Mèdica, amb Xerxes, etc.
2: Molt bé, i com és aquest viatge de la flota persa pel mar Egeu? Aquests 600 vaixells, milers de soldats, cavalls...
0: Una miqueta com una apiconadora. Sí? La flota persa va saltant d'illa en illa a través de les Cíclades, les va sotmetent pel camí, gairebé sense resistència. Naxos, que havia resistit aquella expedició del tirà de Milet en el 499 abans de Crist, és incendiada sense cap pietat, sí, perquè s'havia revoltat contra Pèrsia, etc. Però en canvi Delos, l'illa sagrada d'Apolo, és respectada. De fet, s'explica que Datis, el comandant d'aquesta expedició, fa una ofrena de 300 talents d'encens en un gest simbòlic molt ben calculat, aquí també, molt interessant. Finalment, a l'illa d'Eubea, on hi ha la ciutat d'Erètria, arriben allà, que és un dels seus primers objectius. Llavors, l'exèrcit persa desembarca, posa setge a la ciutat, Erètria resisteix durant 6 dies, però fixeu-vos que la ciutat és presa per la traïció de dos ciutadans. Des de dins cobren la porta als perses. Això els grecs ho fan molt, no? Quan perden una batalla, quan passa alguna cosa, és que algú ens ha traït. No és perquè nosaltres l'haguem liat, no? Sinó que hi ha hagut una tradició interna, han col·laborat amb els perses, que els han subornat, els han seduït, etc. Llavors, els perses entren a la ciutat i les fonts gregues ens expliquen que les conseqüències són devastadores. La ciutat és saquejada, els temples són incendiats. La idea aquesta, no?, de la venjança simbòlica, perquè com que es van cremar els temples de Sardes, no?, doncs nosaltres també us cremem els temples grecs. I tota la població és esclavitzada, deportada a l'interior de l'imperi persa, i Heròdot explica que Darius s'assegura d'instal·lar-los, tots aquests esclaus, ben a prop de la capital de Susa, de la capital de l'imperi. Per tant, primer objectiu completat. Sí? Ara la flota posa rumb al sud, cap a Àtica, perdó, cap a l'Àtica, i ara ja li toca el torn a Atenes.
1: Atenes, ciutat on els seus habitants devien estar absolutament confosos amb tota aquesta situació, però, clar, els perses on decidiran desembarcar exactament?
0: Això segur que la majoria dels oients ja saben la resposta, i és que els perses decideixen desembarcar a Marató, a la platja de Marató, que queda a uns 40 quilòmetres al nord-est d'Atenes. Però la pregunta és, per què allà? No, per què?
2: Per què allà?
0: Per què allà? Els perses trien Marató per dues raons fonamentals. La primera és purament militar. Marató és una platja que precedia una plana molt àmplia, ideal per desplegar-hi la seva poderosa cavalleria i sobretot els carros de guerra perses, que era el punt fort de l'exèrcit acadèmica. La segona raó és que els perses anaven assessorats i guiats per un traïdor grec que coneixia perfectament el terreny a la perfecció. Fixeu-vos, un altre traïdor.
2: Molt bé, i què podem saber d'aquest nou traïdor? De qui estem parlant?
0: L'hem mencionat breument abans. Portaven amb ells a Hípies, i us avanço que no és un traïdor qualsevol, sinó que havia estat tirat a Atenes i té una història bastant interessant darrere seu. Però com que el guió m'estava quedant molt llarg i no volia fer dos programes de la Guerra Mèdica, doncs... De la Primera Guerra Mèdica.
2: O sigui, no volies fer un marató de programes.
0: No volia fer un marató de programes. És un personatge que segurament desenvoluparem en una píndola per mecenes. Només us dic, així com a... us tiro la xarxa, diem-vos que la nit abans de la batalla té somnis bastant turbulents relacionats amb la seva mare.
2: Espero que dient-li no me pisen lo fregao.
1: Molt bé, Atenes sap que Eretri ha caigut i que la flota persa s'acosta per desembarcar. Com reacciona Atenes davant d'aquesta ciutat, d'aquesta situació tan desesperada?
0: A veure, hi va haver molt pànic, evidentment, però els atenencs van ser bastant pràctics aquí. El que fan és decidir, o sigui, òbviament el que fan és mobilitzar immediatament el seu exèrcit de ciutadans, sí, aquests ciutadans lliures que es podien pagar el seu propi armament, no, els famosos hoplites. I com que Atenes s'acabava d'estrenar la democràcia, el seu exèrcit estava dirigit per 10 estrategos. Molt ràpidament, el que hem d'entendre és que els estrategos eren generals escollits per cada una de les tribus d'Atenes. A més, hi havia un cap de tota aquesta tropa, de tot l'exèrcit, que era el Polemarca, que llavors era un home anomenat Calímac. Entre aquests generals destacarem l'intrèpid Milcíades el jove, no confondre amb Milcíades el vell, que havia servit a la cort d'Arius durant anys com a governador, governador d'una zona de Tràcia que estava governada pels perses, cosa que li donava un coneixement directe de les tàctiques militars perses que cap altre comandant atenenc tenia, no? Llavors, els comandants prenen una decisió bastant interessant, arriscada però interessant, i és que no es quedarien darrere les muralles de la ciutat d'Atenes, sinó que anirien directament a la platja de Marató per bloquejar l'avenç persa. O sigui, la idea era impedir que l'exèrcit persa es pogués desplegar per tota la zona de l'Àtica.
2: Tenim un exèrcit persa immens, tenim uns atenencs en inferioritat que tenen l'experiència d'Erètria. Entenc que demanen ajuda, no? Fan un Gondor demana ajuda a Rohan Responde. Sí.
0: En comptes d'encendre Alimares, crec que
2: es diu... Almenares. O Talaies.
0: Sí, no? Alimares, crec que és. En comptes d'encendre les Alimares, no? Com fa el nostre estimat Pippin, envien un missatger a córrer, no? A demanar ajuda urgent, òbviament un altre cop, al cosí gran, Esparta. No envien un missatger qualsevol, sinó envien un amaròdrom, que era un corredor professional de llarga distància, anomenat Filípades, que segurament us sona a tots i totes. Filípades corre des d'Atenes fins a Esparta, que són entre 225 i 240 quilòmetres, en menys de dos dies, per entregar un missatge de socors. És una proesa física extraordinària, però també segurament hi ha una miqueta d'invenció, no? en tot això. Però bueno, si més no, Filípades és un personatge que sonarà per després per al tema de la llegenda de Marató, etc.
1: Pobre Filípades, quina pallissa. Desconeixem si es va ficar vaselina o no.
0: Ho desconeixem.
2: Mel. Es posarà mel d'abella de la Grècia.
1: Després d'això, Què li respondran els espartans? Perquè, clar, després de recórrer 200 quilòmetres...
2: Però 200 quilòmetres de nada.
0: Clar, és de tornada.
2: De tornada.
0: Que els dies no quadren gaire, però bueno, no passa res.
1: Hem vingut a jugar, com
0: hem vingut a jugar,
2: que
0: sí,
2: és pitjor,
0: sí.
2: Perquè tu mentre fas corrent, no, el cansament va darrere, però la que pares perquè et responguin, de cop i volta et ve 240 quilòmetres de cansament.
1: M'enflatus arribaria.
0: I llavors tornar, és que només de pensar que has de tornar...
2: Però tornar és baixar, ja, tot el que has pujat...
0: Ho baixes. Bueno, després de la matada de 200 quilòmetres d'anar i 200 de tornar, doncs els espartans, fidels a la seva fama de ser extremadament lents per mobilitzar-se i molt supersticiosos, li donen una resposta, que és: i tant que us ajudarem, com o no, cosins atenencs, però ara mateix estem celebrant les festes carnees, que és un festival religiós en honor al déu d'Apolo, i les nostres lleis ens prohibeixen marxar a la guerra fins que no hi hagi lluna plena. Què passa? Que faltava gairebé una setmana per la lluna plena. Això sumat al fet que els espartans segurament li haurien dit alguna cosa com de l'estil: nosaltres ja us vam avisar que no us poséssiu amb l'imperi Acamènida, deixava Atenes en una situació bastant delicada. O sigui, haurien d'aguantar el xoc o enfrontar-se a la destrucció abans que arribessin els reforços del Peloponès. Per tant, Esparta no es mou encara.
2: Llavors, Atenes queda sola? Algú l'ajudarà?
0: Queda sola o gairebé sola, perquè dins d'aquest panorama reben una petita bona notícia, i és que la polis de Platea, una ciutat aliada, decideix enviar un contingent d'uns 1.000 hoplites per lluitar al seu costat. Malgrat aquest esforç, els atenencs i els plateus continuaven estant sols davant d'un exèrcit que els superava àmpliament.

0: recta final del Portes de Troia, que no és un portal de mitologia, però bueno,
1: avui... O sigui, t'ha ofès això una mica.
0: Què va, què va? Està bé.
2: Hi ha més gent que ens ha d'escoltar.
0: Gràcies al 3CAT i als guionistes del concurs del 3CAT que ens han citat.
2: Atrapa'm
0: si pots, ens fa moltíssima il·lusió sortir.
2: Em va fer molt d'aquí. Saps qui m'ho va dir? M'ho va dir la meva àvia.
1: La teva àvia?
2: La meva àvia em va dir, ahir va sortir per la tele. I jo, què?
0: Molt bé.
1: I tu què he fet? Què he fet?
0: Bueno, evidentment, aquest tipus de concursos van adreçats a un
2: públic,
0: un target
1: mitològic.
0: Recta final.
2: Una abraçada per tots els oients que escolten i miren el...
0: Atrapa'm si pots,
2: exacte.
0: Atrapa'm si pots. Filipides, no?
1: Recta final. No, Filipides t'atrapava segur. Bueno, depèn.
2: Joder.
1: Depèn, perquè jo, si és el viatge de tornava allà, quan està el Viran Atenes, jo crec que alguna rampa li devia donar.
2: Hòstia, i tant.
1: T'imagines?
2: És com Gimli perseguint els Uruk-hais.
1: Igualet. És la imatge que jo tenia.
0: La cara, no? De la cara. Amb 70 i pico d'anys que tenia, o 60, perdó. Recta final del Portes de Troia, que estaven dient a punt d'arribar a l'enfrontament. Quines són les forces d'uns i d'altres contingents?
2: Dediquem una pregunta a Comte Soldadets, com sempre. Ja que no sabem, no, un altre cop, el tema de les fonts antigues, ens diuen més o menys que els atenencs portaven uns 9.000 hoplites, que just abans de la batalla se'ls hi sumen 1.000 hoplites més de la ciutat de Platea, que en total farien uns 10.000 grecs. 10.000 hoplites, perquè llavors hi ha els soldats invisibles, que són tots aquells que no eren ciutadans lliures, que també participen a la batalla. Però bueno, això ja, si algun dia fem algun programa de la batalla, ja se'n parlarà més. Al davant, l'exèrcit persa tenia entre, el que dèiem, entre 20 i 25.000 soldats d'infanteria, uns 3.000 arquers i potser 1.000 genets de cavalleria i carros de combat. Llavors, si us fixeu, superaven els grecs àmpliament, com a mínim de 2-1, no? I aquí el joc un altre cop d'aquesta inferioritat numèrica, i a més, entre ells també hi havia una diferència tàctica, una diferent manera de fer la guerra, brutal.
1: A veure... Ningú pinta miniatures de visigots, però sí que hi ha molta gent que pinta miniatures d'hoplites, d'atenencs, de carros perses... Llavors, és àmpliament sabut, però com lluitaven aquests dos exèrcits? Què els diferenciava? Quines eren les característiques i habilitats de cada exèrcit?
2: Un parell de línies només. L'exèrcit persa basava molt la seva força en la distància, milers d'arquers llançant una pluja de fletxes per desorganitzar l'exèrcit enemic, per tot seguit enviar càrregues de cavalleria, lleugera, pesada, i també els carros de guerra, juntament amb la infanteria lleugera. Sí, fixeu-vos, la infanteria persa era sobretot una infanteria lleugera. En canvi, els grecs, l'hoplita grec, era una infanteria pesada que s'ha calculat, que, depèn de l'equipament que portessin, perquè cadascú es pagava el que podia arribar a carregar uns 20 quilos d'armadura lluitant exclusivament cos a cos. Llavors, aquests hoplites avançaven en formació de falange, que ja us la... És la típica imatge, no? Tots els escuts rodonets, no? Aquests escuts de bronze, no? Els aspis o els oplons, que donen nom a la unitat, no? 90 centímetres d'ample, entre 7-9 quilos de pes, vull dir, has d'estar fort, per carregar-lo. L'únic que li passava a la falange oplítica és que era molt estàtica, avançava molt a poc, i que tenia uns punts febles claríssims, que eren els flancs i la rereguarda. Llavors, els grecs sabien perfectament que un avanç lent, si ells anaven caminant lentament contra els perses, els hi provocaria, bueno, els convertiria en uns blancs superfàcils per les fletxes. Per tant, sembla que hi ha diversos dies en què els enemics s'estan mirant l'un a l'altre, els perses anaven descarregant coses, els grecs esperant a dalt de la platja, no? I no passa res, no? Durant uns dies s'estan mirant els uns als altres.
1: M'encanta, batalla psicològica, no? Mirar-se com duel de mirades. I què va fer que es trenqués aquesta calma xitxa, no? Aquesta calma prèvia a la batalla i que de cop i volta a qui li entrés pressa fos els atenencs.
2: A veure, el que us deia, no ho desenvoluparem la batalla perquè no tenim temps, però perquè ens fem una idea, qui pren una miqueta la iniciativa, no per la batalla com a tal, sinó per fer alguna cosa diferent, és el general persa Datis. I és que, aprofitant la nit, embarca en els vaixells que estaven allà a Marató, tota la seva cavalleria, i se'n va directament a atacar Atenes. Diu, bueno, tinc l'exèrcit atenenc aquí davant, Atenes estarà desprotegida, per tant, me'n vaig directament per Atenes.
1: Bueno, possiblement guanyarà la guerra, però ha perdut el duel de mirades.
2: Ah, sí.
1: No? Ha estat qui primer ha apartat la vista.
2: No sé què és el que fa més mal a l'orgull.
1: Home, jo ho tinc molt clar.
2: Datis deixa tota la infanteria a Marató per retenir allà l'exèrcit grec i que no se'n tornin cap a Atenes, i el general atenenc Milcíades, quan se n'adona, doncs es dedica a convèncer tots els comandants de que cal atacar la platja, perquè encara estan descarregant les coses, penseu que portaven molt equipament, no? Carros, cavalls, etc. Cal atacar ja, perquè només si els derrotem ràpidament podrem tornar cap a la nostra ciutat a protegir la polis.
0: I quin va ser el pla de Milcíades per guanyar ràpidament, tot i estar en desavantatge numèric?
2: Milcíades, per no ser rodejat, allarga la seva línia debilitant o buidant el centre de la formació. Clar, ens hem d'imaginar que les falanges gregues, normalment la típica, tòpica falange atarenca, estava formada per unes 8 línies de profunditat. Llavors, ell el que fa és debilitar una miqueta el centre de la formació i concentrar el gruix dels hoplites en els dos flancs, en el flanc dret i el flanc esquerre. Llavors, la gran sorpresa va venir quan ell pensa, vale, clar, el nostre principal perill són les fletxes perses. Per tant, el que farem serà avançar molt lentament fins arribar al moment que les fletxes ens poden començar a tocar i els últims 200 metres anirem corrent. Correrem. Sí, correrem, 200 metres, que no són els 200 quilòmetres de Filípides, eh?
1: Però... Estava Filípides allà, un altre cop! Un altre cop, no tinc bastant.
2: Clar, van córrer aquests 200 últims 200 metres amb tota l'armadura, els escuts, etc. Òbviament es van menjar unes quantes fletxes, però bueno, la idea i la cosa és que van arribar a xocar les dues infanteries. El centre grec, fet a propòsit més feble, va cedir cap enrere. Els flancs dels hoplites més carregats van esclafar les ales perses i es van tancar sobre l'enemic com unes tenalles, sí? Fent una miqueta aquesta idea d'envolvent. El pànic es va apoderar de les tropes orientals, que van trencar files i van fugir desesperadament cap a l'aigua per intentar-se salvar amb els vaixells. Hi ha moltíssimes anècdotes de la batalla. S'explica que hi ha un grec que agafa un vaixell per intentar que aquest vaixell se'n vagi, li tallen les mans, bueno, que crec que era germà d'Èsquil o alguna cosa així, Èsquil aquell que el va matar... No,
1: aquest sí que va quedar ben esquil.
2: Sí, que el mata un trencalots tirant-li una tortuga al cap. Bueno, en vam parlar en el programa de Joe Biden, d'aquest de les morts d'aquelles estúpides.
1: Que també va ser programa de final de temporada.
0: No recordava el programa de Joe Biden.
2: No recordo.
1: Va ser l'últim.
2: Recordes el número, Alberto?
1: No.
2: Aquest és més difícil.
1: No sé. I bueno, no ens podem aturar la batalla, però sí podem fer una mica de conseqüències, no? Quina va ser la situació just després de la batalla?
2: A veure, aquí podríem explicar moltes coses. Podríem explicar el mite de Filípides, no? Que és aquesta marxa de 42 quilòmetres que quan arriba a Atenes crida Nike, o Nike Keman, Nike Kamen, perdó. I que després de cridar això...
1: Perquè de cop i volta parla japonès, no?
2: I que després de cridar això es mor, sí, allà al mig, però és un mite, és una llegenda, no ens hi entretindrem, si més no tenint en compte que és això l'origen, no, de les maratons, no? Per això els 42 quilòmetres i alguna que és una marató, crec.
1: T'imagines que córrer una marató impliqués la mort sempre?
2: Uau.
1: Vull dir, ja que t'ajustes al mite,
2: has d'arribar a cridar.
1: Has d'arribar a cridar.
2: I morir.
1: I deixar espai.
2: Bueno. En fi, igual que nosaltres no tenim temps de parlar d'això, Milcíades tampoc té temps de celebrar res, perquè, segons Herodot, els perses havien deixat uns 6.400 morts a la platja i els aiguamolls de la zona, davant dels 192 atenencs. Fixeu-vos també les xifres un altre cop. Cautela un altre cop, però bueno, una victòria contundent, si més no. Datis i Artafernes han reembarcat les tropes i estan anant cap a Atenes. Per tant, els interessa recollir ràpid i anar corrents cap a Atenes per defensar la ciutat. Llavors, Milcíades deixa un destacament a la platja, sota el comandament d'Arístides, per custodiar el botí, atendre els ferits, etc. I la resta, els 9.000 hoplites esgotats i ensangonats, fan una marxa forçada, aquest sí, que van ràpid cap a Atenes, sí, travessant els pujols, els camins sota el sol de l'estiu, carregant tot el seu equipament, per recórrer aquests 40 quilòmetres i escaig que els separen de la ciutat d'Atenes. Llavors, quan la tropa de Datis arriba davant de les costes de la ciutat, esperant-se trobar unes muralles buides, unes muralles indefenses, es troba precisament l'exèrcit atenenc que ha aconseguit arribar just abans, un exèrcit victoriós, encara ensangonat de la batalla prèvia, que ja estava formant en línia de combat a la costa. Datis, quan veu això, s'adona que ha perdut la batalla de Marató, fa virar les naus i se'n torna cap a Àsia.
0: Com
1: qui fa veure que no...
0: Ens havíem oblidat d'una cosa. Els espartans han acabat ja amb els seus rituals a Apolo, van arribar en algun moment a tot això...
2: Estaven fent les seves cosetes, i és que els espartans arriben just l'endemà de la batalla. Un cop la lluna plena els va permetre marxar i van complir la seva promesa. Arriben amb 2.000 hoplites espartans que havien recorregut 200 quilòmetres en només 3 dies, igualant gairebé a Filípedes, les...
1: Però com pot ser que trigui jo més? Em venia en Renfe?
2: Que els espartans...
1: Que els espartans caminant creuen Grècia.
2: En fi, que quan van arribar a la batalla a la zona Marató, la batalla ja havia acabat, però Heròdot ens explica una anècdota i és que ens diu que demanen veure els cadàvers dels perses per pura curiositat, ja que molts d'ells mai havien vist les tropes exòtiques asiàtiques. I, bueno, després d'inspeccionar el camp de batalla, s'ho miren com uns jubilats miren unes obres, feliciten els atenencs, els diuen molt bé, bona victòria, i se'n van cap a casa un altre cop. S'hi giren i se'n van.
0: Meravellós.
1: Molt bé, fantàstic. No, jo no esperava res menys dels espartans.
2: Gràcies.
1: I ara anem una mica a les conseqüències més a mig plaç, no? Quines són les conseqüències? No hi ha tant de la batalla de Marató, sinó de la Primera Guerra Mèdica.
2: A veure, ja ho hem dit al començament, sí que historiogràficament Marató ha encapçalat els discursos d'Orient contra Occident, o si més no els ha inaugurat, el primer cop que un exèrcit grec derrota l'imperi Acamènida en camp obert. Marató va demostrar que els grecs i el món sencer, que els perses no eren invencibles, no? Però, bueno, una mica del que hem comentat a l'inici del programa. Per Atenes, la batalla es va convertir en el mite fundacional del seu esplendor clàssic. Els 192 atenesos van rebre un honor excepcional, van ser enterrats en un gran túmul, que avui dia encara es pot visitar a la plana de Marató, al Soros. I aquells combatents es van convertir en una mena d'éssers venerats durant generacions com l'epítom del coratge cívic i democràtic.
0: I van saber capitalitzar aquest prestigi, Albert?
2: Molt. Com que havien lluitat gairebé sols, es van permetre el luxe de quedar-se amb tot el crèdit de la victòria, un crèdit polític i moral que van utilitzar durant dècades per justificar el seu lideratge sobre la resta del món grec. Llavors, gràcies a aquestes justificacions, impulsen la fundació de la Lliga de Delos i, en definitiva, inicien això, el seu moment de màxim esplendor cultural, polític, l'anomenat segle de Pèricles.
1: Sí, però a nivell pràctic i sobretot tenint la certesa de que estem en la Primera Guerra Mèdica, hem d'entendre que l'imperi persa no ho devia deixar tot aquí.
2: Ni de conya. De fet, els perses, pels perses Marató va ser un petit contratemps perifèric i el rei Darius no va renunciar a la seva venjança. De fet, es va enfurismar encara més i va començar a preparar una invasió total, ara sí. Va haver una gran i definitiva invasió. Però Darius va morir el 486 abans de Crist mentre preparava aquesta nova campanya. Perquè va haver de sufocar una revolta.
1: Perquè li faltaven metges, estaven tots a Grècia.
2: En fi, el seu fill successió, Xerxes I, va recollir el testimoni de Darius i ell va heretar el projecte d'aquesta gran invasió i el durà a terme 10 anys més tard, el 480 abans de Crist, en el que coneixem com la Segona Guerra Mèdica. I serà en aquest nou conflicte on viurem els grans episodis legendaris, no? La batalla de les Termòpiles, Salamina, Platea, que això ja és carn de programes que ja hem fet i que potser en un futur farem.
0: Doncs moltes gràcies, Albert Abril.
2: A vosaltres.
0: Moltes gràcies, Alberto Reche.
1: I em quedo amb un titular. Marató, la batalla que es va guanyar a l'esprint.
2: Vale.
0: Gràcies avui a en Carlos Lecegui, al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. I avui acomiadem aquest Portes de Troia, el vostre programa d'història, que pot contenir traces de mitologia. I us deixem fins la pròxima setmana amb un nou episodi.
1: Sisplau, un crowdfunding per pagar-te el psicòleg.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
3: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
2: Un circuit circular, diríem,
3: un
2: eh?
3: Un circuit circular.
2: Que role, que role.
3: Donar-li més vida a aquell
2: perfecte
3: producte.
2: Perfecte. I si no funcionen?
3: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Ah. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim doncs, una persona coneguda que li podíem reparar i llavors entregar aquest producte, aquella cafetera, uh-huh, que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar. Estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I per tant, busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè podem fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
2: I hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
3: Sí, sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015.
2: Vull dir
3: que no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir i la ciutadania tampoc té aquest.
2: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta que dius, home, sí, perquè
3: clar,
2: ho diu una llei, eh?
3: Correcte.
2: M'ho has de recollir.
3: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
2: sí,
3: moltes de les que coneixem, sí, aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, uh-huh, jo què sé, uns endolls, una Alexa
2: una
3: que no funciona, una
2: afaitadora,
3: sí, totes aquestes, uh-huh, coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
2: Doncs anem-ho incorporant i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat, a la deixalleria. Mai al contenidor de la resta, Tere.
3: Aquesta part molt important perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants i per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llancem a la resta, a la deixalleria.
2: I tampoc els abandonem al carrer, eh?
3: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
2: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
3: Molt bé.
2: Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornés.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. You'll catch them surfing at the inside, outside, USA. Ventura County line. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però sens dubte aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento vibrar mi cuerpo cerca.

cuando calienta el sol. Cançó de l'estiu 1963. Hermano Rigual.

0: El 1964, el productor Phil Spector amb les Ronettes va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va arrasar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Sourds. Tu seràs mi baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale.
1: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle.

0: Quantes coses barreria.
1: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar La Escova i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
0: Quantes coses barreria.
1: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escova va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants, per exemple, Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven, a veure quins eren més bons.
0: Si jo tuviera l'escola, quantes coses barreria.
1: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: verde mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo el submarino es.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas, va vendre més los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó.

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada, ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billy Davis, I Want You To Be My Baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu, va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad. Antes nunca...

0: La Felicida, que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la Nena Prodigi dels anys 60, eh? 1968.
1: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions, un autèntic veterà, Cliff Richard.
1: Congratulations.
0: Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i la una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard, però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles.
1: Congratulations.
0: S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això doncs van votar per Espanya. Bueno, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968 la cançó de l'estiu va ser de Karina. Las flechas del amor.

0: 1969.
1: ¿Cómo estás?
0: Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes, i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame, no es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame cómo te fue, o Cuéntame cómo te ha ido, o Cuéntame qué te pasó, no recordo. Per cert, que fins fa poc em sembla que encara la feia, no? A la tele. Cuéntame. Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: Quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Payos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los-hi l'esmorzar. I d'aquí el prom-pom-pom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Cocodril Club.

anem als anys 70. Au! Sí, aquest tamarro és original del 1970. All right now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per qui anem bé? Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril, el teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquell llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. Xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. És més, xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. Si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar totalment.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol, oh, oh, oh. I parlant de Luis de l'Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist a Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altre, màxim 45 minuts. O sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis del Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71. Hi havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzava amb el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, eh? Però, en canvi, penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat, és de lo pitjor que ha fet. Que borriquito como tú, yo soy más que tú. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent la tensió perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam témer per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club, i la va cantar en directe, i tot fent broma, va dir: bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borniquito, la rumba del Peret.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època. I és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un One Hit Wonder. Son of My Father.

0: Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chicory Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya, quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos.
1: Llamava Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre.
0: Charlie. La prodigiosa veu del meu amic Enric Milian al capdavant del trio Santa Bàrbara.
1: Se sintió sola y vencida.
0: I basada en fets reals.
1: Sus chillidos sordos.
0: Com ens va explicar aquí al programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó.

Però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula 5.

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973, en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Oh yeah. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Abba!

Waterloo. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo, però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps, van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire, però va ser cançó de l'estiu, Te estoy llamando locamente.

0: cançó.
1: Ah, però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75, el Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
2: Cocodril Club.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.
5: Estàs escoltant...
6: Ràdio Montornès, 91.2.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
3: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat. Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra.

0: Esteu escoltant Spy Lounge. Spy Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Benvinguts, benvingudes a una nova selecció Espai. Durant la selecció d'avui escoltarem a Gidje, Lanterna, Schwarz & Funk, Lemongrass, entre molts altres. Comencem i avui ho fem amb un tema de Gerardo Frisina, Ja Burni.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra.

selecció musical de qualitat. Spy Lounge, conduït i produït per Miquel Zamora.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: 3, ah!
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Senyores i senyors, no us penseu que l'empatx de futbol que pateix la nostra societat s'hagi acabat amb el partit d'aquest darrer diumenge. Només fa una petita pausa, creiem que per agafar arrencada i començar una nova temporada d'aquí a 3 setmanes mal comptades. Conscients de la malaltia que patim i de la dificultat de trobar un remei efectiu, hem decidit apagar foc amb foc i començar Jazz It amb cançons relacionades amb l'esport. De manera que aquí teniu a Nina Simone i Baseball Boogie, un petit divertiment de 58 segons de durada.

Nina Simone ha obert Jazz It amb Baseball Boogie. Com és evident, el món de l'esport, especialment de les disciplines més populars, crea el seu star system, i sovint trobem músics que admiren algun esportista. De tant en tant, aquesta admiració es tradueix en una composició dedicada, i ara us en portem un exemple. Jackie Robinson, que va ser un jugador de béisbol. Béisbol, com sabeu, és un dels esports més populars dels Estats Units. Jackie Robinson va ser el primer jugador negre que va jugar a la Major League, que vindria a ser la nostra primera divisió, en aquest cas del béisbol. Es va convertir no només en una gran estrella de l'esport, òbviament també va ser un símbol de l'abolició de la segregació racial. Va debutar primera l'any 1947 i dos anys després, l'any 1949, es van registrar, a lo que seria l'equivalent americà de la Societat d'Autors Nostra, s'hi van registrar quatre cançons dedicades a la seva figura. De Jackie Robinson Boogie, Jackie Robinson Blues, però la que es va fer més famosa es titula Did You See Jackie Robinson Hit That Ball, que vindria a traduir-se com Vas veure a Jackie Robinson picar aquella pilota? La va escriure el pianista de blues Buddy Johnson, però la versió que va triomfar realment va ser la de l'orquestra de Count Basie, i aquesta versió és la que escoltem tot seguit.

0: Hello, this is Mark Turner, and you're listening to Jazz It.
1: Hem començat Jazz It escoltant jazz més o menys relacionat amb l'esport i concretament amb el béisbol, que als Estats Units és un esport molt popular. Per això, quan hem vist que en el disc del trompetista Lee Morgan, titulat The Gigolo, gravat en part el juliol de 1965, hi ha una cançó titulada Speedball, hem pensat que aquesta ens aniria bé per seguir la línia del programa. A més, al costat de Morgan hi ha Wayne Shorter en el saxo tenor i Harold Mavern en el piano. Però, per molt que Speedball soni a terme esportiu, resulta que té més a veure amb videojocs que amb esports reals. Per molt que digui la intel·ligència artificial que hi ha un esport creat a la Universitat de Michigan l'any 1921 que es diu així, un esport híbrid que combinaria dinàmiques del futbol nostre, del bàsquet i del futbol americà. Com que el fet interessant per nosaltres és que la cançó mereix ser escoltada, perquè és una mostra excel·lent de l'estil Blue Note dels anys 60, aquí la teniu. I si Speedball no és exactament un esport, ens és ben igual.

Speedball, el quintet de Lee Morgan, l'any 1965. Sonoritat Blue Note típica, és a dir, sonoritat hard bop. Anem ara al jazz actual, amb un quintet liderat pel baixista Christian McBride, possiblement un dels millors contrabaixistes del món, avui per avui. Tenim una gravació de 2008. El grup, a més, té un nom, Christian McBride and Inside Straight, i compta amb Steve Wilson en el saxo, Eric Scott Reed en el piano i Carl Allen a la bateria. Aquesta colla van fer una versió d'una composició del trompetista Freddie Hubbard titulada Theme for Kareem. Aquest Kareem no és altre que el jugador de bàsquet Kareem Abdul-Jabbar. Freddie Hubbard va morir poc després d'aquesta gravació. Va morir el 29 de desembre d'aquell mateix any, 2008. I d'aquesta manera, la cançó va ser un homenatge al jugador i també un homenatge al compositor Freddie Hubbard, que havia sigut professor de Christian McBride a la universitat. Escoltem-la. Theme for Kareem. Tema per Kareem.

Theme for Kareem, una cançó dedicada al jugador de bàsquet Kareem Abdul-Jabbar. Els següents protagonistes són un grup, Weather Report, un grup que girava al voltant de dues figures principals, el saxofonista Wayne Shorter, que precisament l'hem sentit fa una estona al costat de Lee Morgan, i especialment el teclista Joe Zawinul. Aquesta colla, l'any 1985, van editar un disc titulat Sporting Life, que una vegada més ens porta a confusió, perquè aquesta expressió, que podríem pensar que té a veure amb l'esport, Sporting Life, vida esportiva, té un sentit real habitual completament diferent, ja que es refereix a la vida fàcil, la bona vida o la vida alegre. Per acabar-ho d'arreglar, la primera cançó del disc és Corner Pocket, que en sentit literal és qualsevol dels quatre forats que hi ha a les cantonades d'una taula de billar americà. Aquí hi tindríem un altre punt de contacte amb l'esport, encara que sigui un esport de saló. Però, com a expressió, utilitzada sobretot en ambient jazzístic, Corner Pocket es refereix al fet de tocar d'una manera molt precisa, amb el swing o amb el groove ideals. Farem veure que tot això no ho sabem i la posarem com un homenatge al billar. Vinga, Corner Pocket, el forat de la cantonada per Weather Report.

0: Ciao, sono Mario Biondi, stai ascoltando Jazz It. Ciao.
1: Esteu escoltant Jazz It. Arribats en aquest punt, hem de reconèixer que la selecció de cançons d'avui, que volia girar al voltant de l'esport, ha estat feta amb molt poca precisió i amb moltes irregularitats. Vaja, hem fet trampa descaradament. I en argot esportiu, i utilitzant un barbarisme, hauríem de dir que ha sigut un tongo. I aquí la teniu, l'Elisabet Raspall, pianista i compositora de Vilanova i la Geltrú, que en el seu disc, gravat el juliol de 1996, titulat Triangles, hi té una balada que es diu precisament Tongo. I per connectar-ho encara més amb la cosa esportiva, el baixista en aquest disc es diu Cucurella, com aquell jugador de futbol que, com que no hi entenem gaire, no sabem si juga bé o molt bé, però que gairebé tothom coneix per la seva cabellera. Vaja, si aquest programa no és tot ell un tongo, que baixi un sant i ens ho digui.

0: Hola, sóc Joan Mas i us recomano que escolteu Jazzy, el millor jazz que s'està fent per la ràdio actualment al món.
1: Avui, amb un programa ple d'irregularitats, necessitaríem revisar-lo amb el VAR. Per redimir-nos i demanar perdó, tornem cap a casa. Viatgem en el temps fins l'any 1992, any olímpic, però també any jazzístic, perquè la big band de moda en aquell moment era la París-Barcelona Swing Connection, liderada per dos catalans, el compositor i multiinstrumentista Oriol Bordas i el guitarrista Ramon Fossati, que l'havien creat a la capital francesa on estaven estudiant. Aquell any, 1992, van gravar un disc amb un convidat excepcional, Frank West, saxofonista veterà de diverses big bands clàssiques, però especialment de la de Count Basie, en la que hi va estar 11 anys. Us portem Bluesin' in Cadaqués, amb una introducció de flauta a càrrec del propi Frank West.

La París-Barcelona Swing Connection, Blues Inn in Cadaqués, amb Frank West a la flauta i el saxo tenor. La propera destinació es troba també a la costa, però una mica més al sud, la comarca del Maresme, que la visitem de la mà d'un dels seus fills il·lustres, el trompetista Ivo Uller, que va néixer a Mataró l'any 1972. A part de ser membre de diferents formacions catalanes, com la Big Band Jazz Maresme, l'Ivo també lidera els seus projectes. L'any 2016 va presentar el disc Way, és a dir, camí o direcció, en anglès. En aquest disc hi trobem la cançó Maresme Rules, que es pot traduir com El Maresme és la millor.

Maresme Riuls ens l'han portat al quintet d'Ivo Uller. I per moure'ns per les nostres comarques, uns especialistes són el grup de fusió Pegasus, és a dir, Max Sunyer, guitarra, Josep Mas, Kitflus, teclats, Rafael Escoté, baix i pare i fill Arisa, en Santi i en Dan, a la bateria i percussió. En el seu disc de l'any 1984, titulat Searching, el tercer de la seva carrera, hi ha la composició d'en Kitflus Camí de Rupit. I Rupit, que és un poble de la comarca d'Osona, va ser declarat per l'Organització Mundial del Turisme, que depèn de l'ONU, un dels pobles més bonics del món. Aquí teniu el retrat musical que en van fer els Pegasus.

0: Hola, soy Gloracio Fumero y al jazz, it is jazz it, me agrada el jazz it, escolteu jazz it.
1: I no deixem a Pegasus perquè acabarem amb ells. Tornem al Maresme i a la localitat de Tiana, que, com sabeu, si escolteu jazz it habitualment, celebra el primer cap de setmana de juliol un festival de jazz que es diu Tres Dies de Jazz. Dèiem que Pegasus i una vegada més Kid Flus ens porten Tiana i el Mull. I amb aquesta cançó us direm adeu l'equip habitual de jazz it, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
4: Estàs escoltant Radio Montornès, al 91.2 de la FM.
5: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
6: Els casanencs, mans amigues, guanyen el Campionat de Catalunya a Ceret. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La colla de sardana esportiva Mans Amigues de Cassà de la Selva guanya la Copa Catalunya que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la vila de Ceret, a la Catalunya Nord. Aquest és el programa 497 i tenim més titulars. Els veterans Albera Dansa, també de la Catalunya Nord, i els infantils Il·lusions de Cassà van guanyar la Copa Catalunya a les seves respectives categories. I oberta la convocatòria dels Premis Capital de la Sardana 2026. Repassem les bases. I descobrim l'obra i la història de Tirant-lo Blanc. El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana passa per Ceret. I així us ho expliquem.
7: Estàs escoltant El Cuplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Notícies. Esports.
6: La cassanenca Mans Amigues ha guanyat per primer cop la Copa Catalunya, un certamen a jornada única que acull la població del nord de Catalunya, Ceret, durant el seu Festival de la Sardana, que ha arribat a l'edició 68 i que ha estat aquest cap de setmana. Els vermells i blancs es van enfrontar en una final amb els sabadellencs mirant el cel i l'enfrontament se'n va anar cap a terres gironines. El grup sardanista Amics de la Sardana de Cassà de la Selva també es van portar el primer premi a la categoria infantil amb el bon paper de la colla Il·lusions i finalment el premi de veterans es va quedar a la Catalunya Nord amb Albera Dansa, que van ballar amb l'Albera de Paisatge de Fons. Després de l'error de la colla Sabadell, que no va acabar bé, la sardant almenys alguns dels seus dansaires. Tot plegat en el marc de la plaça de Toros de Ceret, on encara s'hi fan espectacles amb animals. La sort és que dissabte passat es va ocupar un espai on es maltracta els toros per fer-hi cultura. La desgràcia és que la setmana anterior i les que vindran s'hi seguiran veient aquesta mena de barbàries fetes espectacles per homes. Prova d'això és que els dansaires escalfaven i preparaven les rotllanes dels seus enfrontaments enmig dels fems ja secs dels animals que hi havia hagut dies enrere. Aquest certament no té res a veure amb el Campionat de Catalunya, però mesura el pols de les colles a mitja temporada. Recordem que les colles han acabat ja la primera fase del campionat i el reprendran al setembre després de la parada estival. I aquest certamen, que té el mateix funcionament que el Mundial, perquè ens entenguem, amb quarts de final, semifinal i final, i una revesca per allà al mig, serveix per apujar els ànims de les colles que guanyen i veure com ballen les altres. Hi va haver algunes absències, com per exemple la colla Mare Nostrum o les Violetes del Bosc, que també estan al campionat, o també a Tarragona Dansa, que està al campionat B. I els seus dansaires, però, estaven repartits per altres colles grans. No hi va haver categoria juvenil perquè només es va apuntar una colla, la Cabirols de Sabadell, que va competir en la categoria gran. I quan va arribar al final, l'organització va anunciar la sardana de la final, perquè recordem que en aquest certamen les sardanes no es coneixen prèviament, sinó que donen una llista de totes les que poden tocar i es fa un sorteig. Doncs bé, va tocar per la final. El Parc de la Guineu i la plaça va esclatar en una eufòria continguda pels dansaires. Una sardana perfecta, tothom se la sap, té molta energia i és un greatest hit de les sardanes. Tothom la podia ballar gaudint-la, per això la plaça doncs es va animar tant. Anem a veure les classificacions que hi va haver en aquest certamen de Ceret. Anem primer per la categoria de grans, com que és un funcionament d'enfrontaments eliminatoris per arribar a una final. Primer hi va haver un sorteig que va dividir les colles en dos grups. En el primer grup hi havia Mans Amigues, Cabirols, Nanúfers i Galzeran, i a l'altre grup per sorteig va tocar sempre Galzeran, Mirant al Cel, Solstici i la colla Maig. De tots aquests enfrontaments es va arribar a una final de Mans Amigues i Mirant al Cel, i Galzeran, que va quedar quarta, i en tercera posició la colla Maig. Pel que fa als veterans, en un dels grups hi havia les Cireres de Ceret, que jugaven a casa, Dansaires de Maig, Ressò i Sabadell, i a l'altre grup, el Vera Dansa Tramuntana, Aire Gironins i Amics Dansaires. De tots plegats, va guanyar l'Albera Dansa contra Sabadell. En tercer lloc hi va quedar Amics Dansaires de Caçà i en quarta posició, Aires Gironins. Pel que fa a la categoria infantil, fusionades les categories infantil i alevina, en primera posició hi va quedar Il·lusions de Caçà, seguida d'Antaviana Jove de Tordera, en tercera posició Xiroia de Barcelona i en quarta posició els alevins Taps, també de Caçà de la Selva. Anem a escoltar aquesta sardana que va fer esclatar l'eufòria a la plaça per la final d'aquesta Copa Catalunya de Ceret. És el Parc de la Guineu de Pere Fontàs. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal i és de 1976, dedicada a l'agrupació sardanista L'Ideal d'Enclavé de Barcelona. L'escoltem, és de Pere Fontàs.

0: acompanyen a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: I anem al territori.
1: Connexions al territori.
2: Aquest dissabte al vespre, l'agrupació sardanista Sant Feliu de Codines va celebrar la 24a edició del seu aplec de la sardana al pati de l'Escola FEDAC de Sant Feliu amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Hi va haver sopar popular, concurs de colles improvisades i ressupo de mitjanit. Sant Feliu de Codines encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest cap de setmana també l'agrupació sardanista de Ripoll ha celebrat la 73a edició de l'Aplec de Ripoll amb actes de divendres a diumenge. Diumenge es va dur a terme la diada central de l'Aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig Coble i Juvenívola de Sabadell al Passeig de Regull. Imatges a les nostres xarxes socials. I l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols va organitzar una ballada més del seu cicle de sardanes d'estiu divendres a la nit, en aquesta ocasió amb la cobla Bisbal Jove del Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols. I per acabar, l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell va organitzar aquest dilluns una ballada de sardanes per la seva festa major amb la cobla La Principal de la Bisbal a la plaça Nova amb sardanes de Veu Mala, Molina o Cassó. Escoltem una sardana dedicada a l'Aplec de Sant Feliu de Codines, més concretament el primer aplec. És de l'any 2002 i és de Josep Farràs. L'escoltem a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell.

0: coplejant.cat. T'has llegit les bases?
1: Ja s'ha obert la convocatòria pels Premis Capital de la Sardana 2026, uns guardons impulsats per Som Sardana que reconeixen persones, entitats i iniciatives que han contribuït a la promoció de la sardana. Des d'avui fins al 30 de setembre, qualsevol persona, entitat o institució pot presentar candidatures per optar a les diferents modalitats. Entre els reconeixements hi ha les medalles, el mèrit sardanista i musical, els premis a l'entitat, activitat, la formació, la comunicació i l'impuls sardanista nou de l'any passat, i també els reconeixements als aniversaris d'entitats, concursos, aplecs i programes de ràdio que assoleixen fites destacades. Pel que fa a les medalles, doncs les decideix la mateixa organització, però pels premis doncs es poden presentar categories. En el cas del premi a l'entitat, es reconeixeran entitats que desenvolupin propostes innovadores en el camp de la sardana o la cobla. A l'activitat es reconeixeran entitats o persones que han aportat a terme una acció que ha contribuït a normalitzar la sardana o la música per a cobla. En el cas de la formació, es reconeix doncs algun projecte o eina educativa que transmeti la cultura i la pràctica de la sardana o la música de cobla, tant a grans com a petits. I en el cas del premi a la comunicació, es reconeix a una entitat o persona que destaca per les seves accions de comunicació vers la sardana. A l'impuls sardanista, el reconeixement és per les persones que hagin destacat per la seva trajectòria, iniciativa o dedicació en la promoció, difusió o defensa de la sardana. També doncs les entitats que facin 50, 75, 100, 125 anys doncs poden presentar la candidatura per ser reconegudes pels seus aniversaris o també per als programes que tinguin 1.500, 3.000 o 5.000 emissions. El veredicte es farà públic el 21 d'octubre al Vendrell. Aquell dia es coneixeran les persones distingides amb les medalles al mèrit, els finalistes de cada categoria, les mencions territorials i el reconeixement d'aniversari. Els premis es donaran el 14 de novembre al Vendrell, actual capital de la sardana. Les bases completes de la convocatòria ja estan disponibles a la web de Som Sardana. Escoltem el Vendrell, capital de la sardana de Navat, a càrrec de la Cobla Ressò. És una sardana estrenada aquest mateix març de 2026.

0: L'agenda.
1: Vinga, agenda de juliol i principis d'agost. Comencem a dimarts 28 de juliol. A 2 de 12 són les Santes de Mataró i per això hi ha ballada al pati de la residència municipal Sant Josep amb la cobla, la principal de la Bisbal. A la 1 a Mediona hi haurà ballada de festa major amb la cobla Catània i a la tarda... De dimarts 28 de juliol a les 7 a Llafranc, ballada amb la principal de Banyoles. A un quart de 8 hi haurà concert al pati de la residència municipal Sant Josep de Mataró amb la cobla, la principal de la Bisbal. I a 2 de 8, cicle d'estiu de Torroella de Montgrí, una ballada amb la Baix Empordà. A la mateixa hora, a Girona hi haurà la ciutat de Girona amb una ballada i a les 9 del vespre, a Vallirana, ballada amb la ciutat de Terrassa pel seu cicle d'estiu. Dimarts que ve també sardanes a la fresca Terrassa amb la cobla Montgrins a partir de les 9 del vespre i a les 10 de la nit de dimarts a Puigcerdà hi haurà la Canigó. Activitats de dimecres 29 de juliol. Doncs a Palamós hi haurà 2 de 10 la Baix Empordà, a la mateixa hora a Matadepera hi haurà la principal de la Bisbal i a les 10 de la nit de dimecres que ve a Castelló d'Empúries hi haurà la Cobla Rossinyolets. També a les 10 de dimecres que ve a l'Escala hi haurà la principal de Banyoles. I dijous 30 de juliol a les 8 a Riudoms hi haurà la cloenda de sardanes a la fresca amb una ballada amb la principal del Llobregat i a les 9 del vespre a Banyoles hi haurà el cicle 7 de 7 amb la cobla i banda del col·legi Santa Maria de Blanes. A 2 de 10 cicle d'estiu a Banyuls amb la cobla als Casanovas i també a 2 de 10 nits d'estiu de Castellà del Vallès amb una ballada amb la ciutat de Girona. També dijous que ve a les 10 a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí a la mateixa hora Sant Pere Pescador hi haurà la principal de Banyoles. També a les 10 a Llançà hi haurà la principal d'Olot i a les 10 també a Vilassar de Mar sardanes a la fresca amb una ballada amb la cobla marinada. Passem a divendres 31 de juliol perquè a les 6 és festa major a la Garriga i hi haurà una ballada amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda hi haurà una doble ballada a Olot, al Firal amb la Sol de Banyuls i la Juvenívola de Sabadell i a 2 de 8 a Vacarisses hi haurà una ballada de festa major amb la Sabadell. Divendres que ve també hi ha la 21ena Sardanes a la Fresca del Segrià, un cicle de sardanes amb la Bellpuig Cobla a Puigverd de Lleida. A les 9 de la nit i a 2 de 10, divendres que ve a Manlleu, hi haurà la Bisbal Jove que clou el cicle d'estiu de Manlleu. Divendres que ve també a 2 de 10 ballada de sardanes a Premià de Mar amb la Marinada i també a les 10 de la nit a Sils hi haurà sardanes a la fresca amb la principal de Cassà. A les 10 de la nit de divendres també a Tordera hi haurà la ciutat de Girona i a Figueres la Flama de Farners a la mateixa hora. Dissabte 1 d'agost, encetem l'agost a les 10 del matí a Cabrera de Mar amb una ballada de festa major amb la ciutat de Manresa i a les 11 hi haurà l'acte d'inauguració del monument de la sardana del Pla de Santa Maria, atenció, amb una ballada amb la Reus Jove. Dissabte d'agost també hi ha la Festa Major d'Andorra la Vella, hi haurà una ballada amb la Vents de Riell a les 12 i a les 5 de la tarda doble ballada de vigília del 40è aplec del Pirineu a Ribes de Freser amb les cobles la principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. També dos de 6 de dissabte a Torelló hi haurà una doble ballada de Festa Major amb la Salvatana i la Canigó i a les 6 de la tarda a Vilallonga de Ter hi haurà una ballada de festa d'estiu amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve a 3 quarts de 7 del vespre, Festa Major a la Garriga amb una ballada amb la Sant Jordi i a les 7 de la tarda a Solsona hi haurà la juvenil ciutat de Solsona. Dissabte d'agost també a les 7, Festa Major de Caldes de Malavella amb una ballada amb la ciutat de Girona i a 2 de 8, cicle d'estiu de Malgrat de Mar, dissabte que ve amb la principal de Banyoles. Dissabte 1 d'agost també hi ha el 33è aplec de la Sardana de les Borges Blanques a partir de 2 de 8 i a 2 d'11 de la nit amb la Reu Jove i la Vents de Riella i també a 2 de 9 Festa Major de Tona amb una ballada amb la principal del Llobregat. També a les 10 de la nit a Lloret ballada amb la Sant Jordi i passem a diumenge. Perquè a les 12 hi ha el concert vermut de Festa Major Narcisa Freixes de Sabadell a la Garriga, amb la cobla Maricel. També a 2 quarts de 5 de la tarda, 26è aplec de la Sardana de Mollà, amb les cobles Lluís,

0: Cobla Sant Jordi i Ciutat de Cornellà. Diumenge 2 d'agost també a les 6 hi ha ballada a Sant Joan de les Abadesses amb la principal d'Olot, i a 2 de 7 a l'Ella hi haurà ballada de Festa Major amb la Ciutat de Manresa. Diumenge que ve també a les 7 ballada de l'Esquirol amb la Canigó, i a la mateixa hora a Caldes de Malavella hi haurà la Ciutat de Terrassa. També a les 7 al Vendrell hi haurà la Mediterrània, i a 2 de 8 de diumenge a Sant Pol hi haurà la Flama de Farners. A Malgrat de Mar a la mateixa hora hi haurà la Ciutat de Granollers, i a la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Juvenil Ciutat de Solsona. També 2 de 8 de diumenge a Cervera el cicle d'estiu continua amb la Vell Puig Cobla, i a la mateixa hora a Blanes hi haurà la Cobla Xaloc. A Pineda a la mateixa hora hi haurà la principal del Llobregat, i a 2 de 8 també a Castelldefels i a Sardanes amb la Vila d'Olesa. El 2 d'agost també a Andorra la Vella hi haurà ballada a 2 quarts de 8 amb la principal de la Bisbal per la Festa Major, i a Calella a 2 de 8 també hi haurà la Bisbal Jove amb una ballada. A partir de les 8 del vespre de diumenge que ve a Bellpuig hi haurà una ballada amb la 11 de setembre, i a les 8 a Palamós hi haurà la Foment del Montgrí amb la ballada de Festa Major de Sant Joan de Palamós. Diumenge que ve també a les 8 a Gramunt hi haurà la Reus Jove pels cicle d'estiu, i a la mateixa hora el cicle d'estiu de Premià de Dalt hi haurà la Baix Llobregat. També diumenge que ve a les 9 del vespre Sardejou de Festa Major amb la Contemporània La Garriga, i a un quart d'11 a Sant Feliu de Guíxols ballada diumenge que ve amb els Rossinyolets. Passem a dilluns 3 d'agost, perquè a les 6 hi ha ballada de Festa Major a Pardines amb la principal de Banyoles, i a les 7 també és Festa Major a Andorra la Vella i hi haurà una altra ballada amb la principal de la Bisbal. Dilluns que ve també a les 9 del vespre ballada a Perpinyà amb la Mil·lenària, i a 2 de 10 hi haurà sardanes a Olesa de Montserrat amb la Cobla Vila d'Olesa. Dilluns que ve també a les 10 ballada de sardanes de Santa Coloma de Farners amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 40è aplec de la Sardana del Pirineu a Ribes de Freser, que arriba diumenge que ve, 2 d'agost, amb actes el dia 1 d'agost. Aquest aplec comença a 2:11 i continua a les 4 de la tarda amb les cobles Ciutat de Girona, Juvenil de Sabadell i Marinada.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I continuem aquest programa d'estiu amb una gran obra per a coble, Tirant lo Blanc, que consta de 4 actes: El casament del rei d'Anglaterra, Desfeta i mort del turc, Prometatge d'en Tiranina Carmesina i Balls i festes de la Gran Victòria. Això en el cas d'aquesta adaptació per a coble. Una obra arranjada per a coble per Joan Lluís Moraleda i que està inspirada en l'obra cavalleresca del valencià Joanot Martorell, que forma part de l'imaginari col·lectiu dels Països Catalans. L'obra de Martorell, impresa per primera vegada a València l'any 1490, es gesta segurament arran de la caiguda de Constantinople, capital de l'Imperi Romà d'Orient, en mans dels turcs el 1453. La seva obra reflecteix en un relat de ficció el pensament del mateix autor, que creia que la caiguda de l'Imperi Romà d'Orient no havia estat inevitable i encara somiava un alliberament de Constantinople. El protagonista homònim salva l'imperi de la ruïna i venç els turcs a diferents parts de la Mediterrània abans de morir d'un mal de costat. El compositor presentava l'obra per a coble inspirada en la novel·la El Premi Ceret Banyoles, i guanyava l'edició de Banyoles per a obres de coble l'any 1986. Uns premis que li van fer aconseguir molta popularitat dins el sector de la coble, tal com explica ell mateix en la darrera entrega del projecte Fe de Músic, que signa Jordi Molina i que edita el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. El cas és que Moraleda no ha estat l'únic compositor inspirat per la novel·la de Joanot Martorell. D'aquesta ja llegenda cavalleresca se n'ha produït moltíssima música, com per exemple la cantata escènica Tríptic del Tirant de Amando Blanquer, estrenada a València el 1990 amb motiu del 500 aniversari de la novel·la, o la banda sonora de Tirant lo Blanc de José Nieto el 2006. Nosaltres avui escoltem la versió per a coble de Joan Lluís Moraleda. Això és Tirant lo Blanc. L'escoltem a càrrec de la Cobla Montgrins, i es pot recuperar al disc Música Catalana Contemporània de la Cobla Montgrins.

0: triplejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Banyoles acull del 17 al 27 de juliol una nova edició de l'Etno Catalonia, una residència, gira i festival internacional que reuneix una trentena de músics d'entre 16 i 30 anys procedent de diversos països per compartir repertoris, aprendre músiques d'arrel, també catalanes, i construir un projecte artístic col·lectiu que culmina amb una gira de concerts per Catalunya. Entre les cites destacades i del que fa a la Cobla hi haurà l'escenari dels etnonians, la participació de la Transmediterrània Rani Orquestra, que és un projecte que té instruments de cobla i que també serà a l'Amsó de Cobla aquest agost, i el concert final de l'Orquestra Internacional previst pel 26 de juliol. També hi ha programat per aquest dissabte l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'UMAC, amb el seu espectacle Crui a l'Auditori de Banyoles.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, tanquem aquesta edició de juliol, la 497, es diu ràpid, del Coblejant, amb Festa d'Estiu, una sardana molt balladora d'Olivier Marquès que s'estrenava el 2013 a Besiers. El títol original era 21 de juny a Besiers, però es va canviar i després va aconseguir l'accés al Premi Popular de la Sardana de l'any 2013. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
1: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
0: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
1: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: abans. Torna a ploure i sé que és per nosaltres.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.